0: Hoy por hoy, con Aimar Pretos.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Ser, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui m'han preguntat com estàs. Clar, com estic malalt des de fa uns dies. I la meva resposta ha sigut... més o menys, estic més o menys. Que clar, després he pensat que sembla una resposta provisional, però probablement és una de les més sinceres que he pogut donar un dimecres de matí en el meu estat. Perquè això d'estar perfectament és una exigència molt poc realista. Jo, amb arribar al dia sense que res faci massa soroll, de vegades ja puc donar-me per satisfet. Perquè, a més, el més o menys no és una derrota. És aquest territori que jo crec que és prou digne, que queda entre trobar-se de meravella i enviar-ho tot a pastar fang. I des d'ací, des d'aixe més o menys, precisament des d'ací, també es pot fer bona ràdio, per què no? És dimecres, són les 12:22, és 7 d'octubre, i això és Hoy por hoy Ontinyent, Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Francesc, bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: Previsió de l'oratge per este dimecres.
3: A nivell peninsular es preveu una situació inestable amb un talvec afectant a bona part del territori peninsular, sobretot a la meitat nord, i una aportació d'humitat de vents marítims i predomines als nuvolosos o coberts i precipitacions que afecten, com comentaven, principalment a la meitat septentrional del territori peninsular. De moment, per als nostres interessos este dimecres, veurem més estones de sol que núvols, sobretot a la segona part del dia, a Ontinyent i a la Vall del Baida. En qualsevol cas, seguim en temps algo inestable i ambient algo més fresc. La jornada es presenta amb nuvolositat variable, intervals amb mullades de sol, per moments nuvolosos, probabilitat de pluja, poca cosa o res, vents que bufen de component nord i temperatures lleugerament més baixes es queden al voltant dels 25 graus. El dijous, pocs canvis, molts núvols, estones de sol, probabilitat de pluja i temperatures que baixen tant les mínimes com les màximes.
2: Pluja quasi res, dius, però este matí ha caigut, almenys així a Ontinyent, i jo crec que en bona part de la nostra comarca. Carmen Ubeda, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Miguel.
2: Hem comentat tu i jo este matí que ha plogut.
4: Sí, sí, ha plogut.
2: Així a Ontinyent, sobre les 7 i quart aproximadament, ha començat a caure.
4: Sí.
2: Ha caigut jo crec, fins a les 8 i del matí,
4: i després,
2: ja està.
4: I després ha vingut el núvol cap a Montaverne.
2: Exacte, i ha anat cap allà. Temperatures a hores d'ara, Carmen?
4: Bueno, deia Lluís que temperatures més baixes, però bueno, a hores d'ara, a les 12:24 minuts, són un poc més altes que estos anteriors dies. Estem entre 20 i 25 graus a la nostra comarca.
2: Bé.
4: Més fresquets estan avui a la zona de Bocairent i de Castelló de Rugat, i la màxima, els 25 graus a Aielo de Malferit i a Guadasséquies. A Ontinyent en tenim 24.
2: Jo continuo dient que és una temperatura fantàstica. Baixarà, baixarà, però és una temperatura fantàstica. Picaeta!
1: Hoy por hoy Ontinyent, Baida al Baida. La Picaeta.

0: Esteban Arroyo, buen día.
1: Buen día, Miguel.
0: Tomás Marín, ¿qué tal? Buen día.
2: Buen día, ¿qué tal?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo?
1: Que más pilla tragando.
0: Ah, no sabía. El café. El café estaba mirando, estaba mirando la otra cosa y dije, Esteban, va, ¡bum! ¡Va, el café!
1: Sí.
0: Perdón, ¿eh?
1: No,
0: tranquilo. Perdón. Bueno, ya estem tots. Café también. ¿Está bo el café o no?
1: Sí.
3: Qué bo.
0: Qué bo. Ahora també, ara me... A bellís, un café. Que no faré un café, no puc ara. Després.
3: Una picaeta.
0: Sí, una picaeta. Una picaeta al cafenet. Bé, anem a explicar els diferents continguts dels programes de Ràdio Ontinyent. Comencem per l'Oi por Oi, com sempre, Carmen.
3: Sí, i ens quedarem primer així a Ontinyent per parlar d'Ànima, de l'Associació del Càncer d'Ontinyent. Serà una de les protagonistes del nostre programa d'avui, perquè coneixerem com l'associació ha presentat actes amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que se celebra el pròxim 9 d'octubre. Així que coneixerem també tots els detalls de la segona edició dels Premis Vivir Sin Miedo, que és una iniciativa que reconeix a persones, a professionals i a entitats que destaquen pel seu compromís, humanitat i esperança. S'ha presentat aquest matí tot això en roda de premsa, així que podrem escoltar el reportatge i conèixer tots els detalls d'este dia tan important.
0: Hi han estat Esteban Arroyo i Tomás Marín. No sé si voleu fer alguna, algun resum del que heu vist, del que heu vivit, del que heu vist allí en la roda de premsa. Crec que estava... Quins eren els protagonistes?
1: Estava Lluís, el president, Marta, la vicepresidenta,
0: sí,
1: i Paula, la regidora de Política per a les Persones, o Polítiques per a les Persones.
0: Després escoltarem aquest reportatge i aquestes declaracions i aquesta presentació dels segons premis, com deia, Carmen, que ha presentat Marta.
1: Sí, correcte. I altres activitats que se faran el diumenge, dia 18. L'entrega dels premis serà al Centre Cultural el dia 17, divendres 17, i el dissabte 17, ara sí.
0: Sí.
1: Perdona, divendres... No, serà el divendres, del divendres 16 d'octubre.
0: Després escoltarem el reportatge.
1: Divendres 16 d'octubre.
0: Sí, però bueno, que sí.
1: Sí, i després el diumenge hi haurà un altre acte en el Parc Vicent Andrés Estelles.
0: Cap de setmana complet d'activitats que organitza Ànima, entre altres institucions, i molt important, sempre, ja que tindrem molta atenció, el que fan associacions d'aquestes característiques, perquè les persones usuàries d'aquestes associacions, ja sabeu, perquè són, perquè tenen la malaltia, tenen eixe càncer, i volem què és el que tenen que explicar i què han explicat en eixa roda de premsa i en eixa presentació de les diferents activitats. Què més coses tenim avui, Carmen?
3: Més cosetes, es desplaçarem en directe fins al carrer Sant Antoni.
0: Més presentacions,
3: Sí, més presentacions, i el que farem serà acudir a la presentació de la Nit dels Mostres de 2026, organitzada per Comerçin, i el que volem és conèixer totes les novetats d'esta nova edició, com estan preparant una de les cites més esperades per Ontinyent, per els xiquis d'Ontinyent, la Nit dels Mostres, i si tenen alguna novetat o no per a l'edició d'enguany, si van a presentar algun monstre nou, si no...
0: Jo he de dir que
3: no recordo els noms.
0: El meu fill, jo ara, de memòria no me'n recorde, perquè no me'n recorde entre el medicament i tal, jo no me'n recorde.
3: No recordo el nom.
0: Però porta un any, el meu fill porta un any, perquè l'any passat no va coincidir, que ell estava el cap de setmana, i aquest cap de setmana sí, i no va poder veure els monstres, i porta un any, i enguany sí, papà. Enguany sí, pues sí, enguany sí. En fi, si no coincidis, dona igual. Tu vindràs. Però de moment hem de conèixer si hi ha novetats o no. En esta Nit dels Monstres, que es presentarà a la una, en principi està previst, a la una del migdia, i nosaltres anirem en directe a veure què és el que tenen que contar. Què més?
3: Més cosetes. També tindrem la nostra secció Antàrtida amb les persones usuàries d'Adiem per conèixer les seves experiències i xerrar un poquet en ells, a veure què ens contem per al dia d'avui. I com sempre, com cada dimecres, posarem el toc musical al programa amb la playlist musical de Jesús Insa.
0: Jesús Insa, volem que porta... Bueno, jo sé quin és el leitmotiv.
3: A veure.
0: I té a veure... Esteban, té a veure en el moño. Vull dir Esteban, perquè... Mira, vaig a dir-ho ja.
3: Perquè és calvo.
0: No! Bueno, i jo també. Però a banda... Avant, com diu aquell. No, que el leitmotiv és... Va a portar artistes que quan van començar la seva carrera tenien moño, o tenien un moño i han acabat amb un altre o sense moño. Oh. I m'agrada molt la
3: idea. Que guai. La creativitat de Jesús.
0: M'agrada molt la idea.
3: Que crac.
2: A veure, avui Juan Magraner ha dit en el matinal de les 7:10 que era el Dia Mundial dels Calvos.
0: Amigo, amigo. Sempre hi ha un motiu.
3: Felicitats.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
3: Felicitats a mon pare també.
0: Clar que sí. I el que no heu arribat encara, arribareu. Això, bueno, no tot el món, eh? Tu no.
2: Jo espero que
0: Tomàs no. No, no, tu tens ahí un...
2: jo recordo el meu avi que tenia una monyassa de molt de cuidado el pobre home.
0: Jo també tenia monyasso, eh? Però mira com ha quedat. Ja està. Ja anem a deixar-ho.
2: Tratamiento capilar
3: ja el lío. Felicitats a tots els calvos.
0: Gràcies. Gràcies, Carmen. Hora 14. Tomàs, moñasso.
2: No. Va, sí, anem a sentar-nos. No, que anem a parlar del Dia Mundial, un poquet, a fer un repàs i anem a fer un periodisme
0: Carrusel
2: de dades.
0: Carrusel Calvo.
2: Carrusel Calvo. Anem municipi per municipi a parlar en una. A parlar en una. Bueno, va, avui anem a l'hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida. Bueno, com anem a sentar-nos a les dues previsionetes que tenim al llarg de la jornada, tant d'ànim com de la nit dels monstres, posarem el focus en això. També d'on tinguem es volen quedar en dos espais diferents, el parc de les mamas belgues, de nou va ser protagonista a una conferència, i per altra part al col·legi Bonavista d'on tinguem, perquè arriben noves ajudes en relació a l'ús habitual del mateix. Per altra banda, si ens centrem en comarca, per part de Coeva ja s'està començant a fer goleta d'aquest acte de cloenda de la campanya de Ciutats Industrials 2026 que tindrà lloc la setmana que ve, recorden. Ho recordarem, que és el que va passar allí, com poden participar en aquest acte que es durà a terme en la sala Joan de Joanes, si no recorde malament, el pròxim dimecres. Per altra banda, un municipi que està monejant molt al llarg d'esta setmana és Bèlgida, i ens alegra molt, perquè són municipis menuders de la nostra comarca, que estan duent a terme diverses activitats. Ahir parlàvem, per exemple, del transport escolar, avui podem parlar de la pista d'atletisme. Aquest municipi Bèlgida té un club d'atletisme, i a més està molt ben poblat, i ostres, pot ser que sigui una bona notícia, perquè a l'haver tanta gent en un municipi que no té, per exemple, un club de futbol, un club de bàsquet o d'altra activitat, doncs mira, atletisme, que no ve malament, i és un esport, per dir-ho d'una forma minoritària, a la nostra comarca. També pues farem un repasset d'aquesta agenda, podem parlar, per exemple, de les festes d'Albaida, podem parlar també de tot el que ve de cara al 9 d'octubre, perquè les activitats previstes ja comencen a escalfar motors, ja queda res per a aquest dia tan assenyalat al calendari perquè és festa, i això, i en la crònica esportiva tancarem el nostre programa, com sempre.
0: Què està passant? Que estava imaginant mirant. No. Què passa? Què?
1: Algú ha arribat. No?
0: Ja, bueno, és que vol estar en tot. És que vol estar així. És que, clar, mira, ha arribat algú. Qui és?
2: Se pija.
0: Senyora, passa. Qui és? Senyora, passa.
1: I se'n gira tots.
0: Bueno, ja tenim hora 14.
2: Exacte, hora 14 està clar. Bueno, a banda de tot el que passa al llarg del dia, faltaria més.
0: Evidentment.
2: Bueno, avui el nostre Ser Deportiu s'ha tingut la Vall d'Albaida, programa poliesportiu. Recorda els oients que divendres no anem a tindre el programa, tampoc dilluns, així que les prèvies que fem divendres les passem al dijous, perquè ho tinguin en compte, més en un cap de setmana més relaxat pel que fa a calendari, perquè al ser pont, doncs, molts esports i lligues aprofiten per a fer el descanset.
0: Claro.
2: Però, bueno, ahir me comentava l'entrenador del Llutxente, Roberto Carlos, que descanses, que ja la nostra copa este cap de setmana, que hi ha copa, que ja saben que la copa és un esdeveniment molt important, perquè per exemple el Tavernes va aconseguir guanyar-la, va aconseguir passar i se fa ser prèvia de la Copa del Rei, i jugaran d'ací dues setmanes davant el València Club de Futbol. És a dir, que és un regal molt molt bo i és una competició molt molt bonica, encara que té molta millorar, cal dir-ho. Bueno, el nostre poliesportiu, parlarem de l'Ese Tontineta amb el seu entrenador, en Carles Bonet. Primera victòria de la temporada a la tercera FEB en el seu debut al Fernando Rubio davant el Costera Sur per un resultat de 91-77. Me quedo una dada de l'Ese Tontinet, 50% d'anotació des de la línia de 3, d'encert.
0: Pues.
2: O sigui que són molt bones dades per a un equip d'aquesta categoria. Jo crec que això és un plus molt, molt important i que pot donar alegria si continua aquesta regularitat des de la línia de 3. Parlarem del Cava, amb Fran Mollà, bons resultats en el que és el trail, que està protagonista per a ells este cap de setmana. I tancarem parlant d'un esdeveniment que tindrà lloc el pròxim 17 d'octubre. És la 10K d'Ontinyent. Comencem de nou a fer goleta, parlarem amb el president de Caixa Ontinyent, amb José Pla, li preguntarem per aquest esdeveniment, tot el que van a realitzar i com no animar a la ciutadania a participar pues, en una cursa que ja no sols té la prova èlit, la competició, sinó que, per exemple, jo que no correc, això clar, que siga el que porta els esports de córrer poqueta cosa, no es puc participar. Així que animar a tots també a participar, que té molt bona pinta. Van haver activitats per als xiquetxes divendres. És a dir, que moltes cosetes a comentar amb José Pla, el nostre Ser Deportiu. I amb això, tanquem.
0: Fantàstic, gràcies, Tomàs. Si esta vesprada tenim a les 7:20 la ventana. que hem preparat, Esteban?
1: Doncs avui anem a parlar, anem a celebrar el 25 aniversari o anem a contar com va celebrar-se el 25 aniversari de la Biblioteca d'Alfarrasí. La setmana passada parlaves de l'octubre lector
0: d'Agullent, sí, senyor,
1: amb la bibliotecària.
0: Doncs, un punt d'activitats interessantíssimes, sí, sí, per cert.
1: Doncs avui anem a parlar amb l'alcalde d'Alfarrasí, amb Ismael Sant Víctor, sobre eixa celebració del 25 aniversari de la Biblioteca del municipi.
0: Que bé. Doncs això serà a les 7:20, com sempre, en una edició de La Ventana. Bueno, ja ho tenim tot? Sí?
1: Sí.
0: Val,
1: sí.
0: Perfecte. Doncs mira, anem a una cançó i després escoltarem el reportatge que heu fet tant Esteban com Tomàs d'eixa roda de premsa d'Ànima, però esta setmana, com que el divendres, ja avise, no tenim programa, que no estarem, veres, Esteban?
1: Sí, el divendres, ja que dius lo del divendres, 9 d'octubre, a través de la sintonia de Ràdio Ontinyent, de la app de la cadena SER i de la web de Ràdio Ontinyent, podran escoltar tot el que estarà passant a València amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. A partir de les 12:20, a partir de les 12:20 hi haurà un programa especial d'Hoy por Hoy Comunitat Valenciana.
0: Exacte.
1: Però des de les 9 del matí en l'app i en la web es podrà escoltar

0: amb la ventana, i el dilluns, que és 12 d'octubre, que és el dia de la Hispanitat, és la festa nacional, tampoc.
1: Lo mateix.
0: Lo mateix que este
1: divendres. Són festes.
0: Són festes, efectivament.
2: Clar, bon, que sí.
0: El que jo anava, que com este divendres no hi ha programa i el divendres ve Ivan Lane amb l'escoleta de música, esta setmana no tindrem escoleta de música, i dic, i per què no escoltem una cançó d'Ivan Lane i així allà?
2: És pues clar, que
1: mola.
0: Pues mira, per començar el programa, una cançó d'Ivan Lane.
1: Que este cap de setmana va estar Grupo Eñ el dissabte.
0: Estan en totes.
1: Va estar en les festes de Sant Rafael.
0: Sí, exacte, però és que estan en
1: tots els puestos,
0: en tots els puestos estan. Tot. Tu, mira, Grupo Eñ, Ivan Lane, l'altre.
1: Sí.
0: Bueno, és que estan tots.
1: Héctor Robles.
0: Robles. Gràcies, Carmen.
2: Adeu.
0: Gràcies, Esteban. Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies, adeu, feliç dia.
0: Adeu.

0: en la SER. Hoy por hoy on Tiñén Baida al Baida.
1: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
2: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
3: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigana.
4: Familia, ya he llegado.
5: Hay mensajes que lo cambian todo. Porque una buena conexión transmite tranquilidad. Y cuando sabes que en Cable Wall siempre te responde una persona, sabes que estás en buenas manos. Cable Wall. Fibra, móvil, televisión y, sobre todo, personas.
6: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este dijous, 8 d'octubre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull Amors e Cançó, la proposta amb què Capella de Ministrers ret homenatge al rei Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
0: Hoy por hoy on Tiñén Baida al Baida. Miguel Coy.
7: L'associació Ànima, juntament amb l'Ajuntament d'Ontinyent i la col·laboració de diverses entitats de la ciutat, han presentat la programació d'activitats organitzades amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama, que celebra el dia de 9 d'octubre. Sota el lema Planta-li cara al càncer, una edició patrocinada per Guerola. En la roda de premsa celebrada aquest matí a la seu d'Ànima, han intervingut Lluís Muñoz, president de l'entitat, Marta Tortosa, vicepresidenta, i Paula Soler, regidora de Política per a les Persones. Entre els actes principals destaca l'entrega dels segons premis Vivir sin Miedo, conduïda la gala per Mariola Penedès, que comptarà amb l'actuació musical el divendres 16 d'octubre al Centre Cultural Caixa Ontinyent. La programació es completarà el diumenge 18 d'octubre amb la jornada d'activitats Trianimat al Parc Vicent Andrés Estelles. Anem a escoltar els detalls de la mà dels protagonistes, de les tres persones que han realitzat aquest matí la roda de premsa.
8: Vámonos. Bueno, primer que res, agrair-vos que estigueu així, ¿vale? Anem a presentar-vos les activitats relacionades amb el dia de 9 d'octubre, com sabeu, el Dia Internacional del Càncer de Mama, i des d'Ànima doncs, estem molt contents de poder continuar realitzant un any més el que ha sigut la matinal, que des de l'any passat l'hem titulat Trianimat, on tindrem diverses activitats. Començarem amb el ioga pel matí a primera hora, després tindrem una caminata dels 3.000 passos solidaris amb tu i per tu, i després la sessió, abans de llegir el manifest, la sessió d'aeròbic. Com sabeu, aquesta activitat portem fent-la des dels inicis d'Ànima, i des d'ací vull agrair, com no, com sempre, a Laura Gandia de la Clínica de Fisioteràpia IESIC, també als Juniors de Sant Josep, als usuaris i voluntaris d'Ànima, al Centre Ocupacional José Antonio Bodoque, que també tots els anys estan amb nosaltres venent ahir les seues manualitats, que podem aprofitar per a regalar-les també en les dates senyalades que venen ara de Nadal. I este any també tindrem una taula informativa dels beneficis del programa d'Arc i Salut, Fletxes Roges per Ontinyent, que és l'associació d'Arc de Ontinyent, que també estem treballant amb sinergies en ells des de fa un any. I com no, també doncs, A Masters Ballet a Paloma Gandia, perquè tots els anys ens porto aquesta última activitat de festa, no? Tot això serà el dia 18 d'octubre, el diumenge 18 d'octubre, al parc. Este any fem un canvi d'ubicació al parc Vicent Andrés Estellers, i la caminata anirà també, doncs, bueno, al voltant d'aquests 3.000 passos solidaris que farem al voltant del Benarrà, i bueno, serà una volteta també que des d'ací convidem a totes les famílies, en xiquets, perquè serà una volteta tranquil·la, molt per anar en carros, per anar en bicicletes. I bueno, i des d'ací convidem a que ens acompanyeu per a este acte tan bonic, no?, que fem tots els anys. I a la una del migdia serà la lectura del manifest, que com sempre serà una de les usuàries d'Anima la que llegirà este manifest. I després també als juniors de Sant Josep, que se m'han oblidat, també els preeducadors un any més estaran presents ací per a fer tallers per als més menuts, des de les 11 hasta la 1. I després, enguany és el segon any que tenim el plaer també de convidar-vos i de donar reconeixement a persones que s'han implicat amb la malaltia del càncer, i des d'Anima a totes aquestes persones volem fer estos premis que vam nomenar Vivir sin Miedo, que els vam fer fa 2 anys, on vam tindre el Brujo com a premiat, i el Brujo va donar el seu premi directament a una associació, a Brassam de Bocairent. I este any, pues, tenim un format diferent, un format on anem a donar reconeixement a persones i entitats d'Ontinyent, i això ens ho explicarà Marta. Jo sols, abans de acabar, donar les gràcies a Construcciones Guerola, perquè és un poc el que patrocina estos premis. Per a nosaltres és molt important que les empreses aposten per ajudar-nos, no? I entre la iniciativa pública i la iniciativa privada, que puguem animar a fer aquest tipus d'activitats que serien impossible fer-les sense aquest recolzament. Perquè, com sempre diem, tot el recolzament que recibim, tant de l'Ajuntament com dels socis, van directament destinats al funcionament de la Casa d'Anima i als usuaris i malalts. Vale? Sinó que agrair a Guerola, i ara Marta ens explica un poc el contingut i el perquè, i avui anem a donar a dir qui són els premiats, que per a nosaltres és molt important i estem molt contents d'aquest reconeixement.

0: Aquesta segona edició dels premis, els primers van ser en 2024, i la veritat és que són uns premis que tenen una intenció molt important per a nosaltres, però és complicat a vegades donar-li forma. Però això, la segona edició ve en este any i bueno, vaig a contar-vos un poc. El propòsit dels premis Vivir sin miedo no és tan en literal com és viure sense por, perquè nosaltres en el nostre dia a dia i en la situació que acompanyem ens enfrontem a moltes situacions d'incertesa, de por, i no es tracta de no tindre por, sinó que tot i la por, la importància del missatge és que tot i la por continuem avançant, ¿vale? Entonces, en aquest sentit destaquem diverses trajectòries vinculades a la professió o a la part més personal en diferents àmbits i ara anem a contar-vos
1: i a desvelar.
0: Bueno, la segona edició dels premis tindrà lloc el divendres 16 d'octubre a les 7:30 en el Centre Cultural, ¿vale? És d'entrada gratuïta i bueno, allí coneixerem en persona, no? Perquè ja sabem, ara anem a saber els noms, però allí coneixerem en persona els premiats que este any seran. El format ha canviat, com vos ha dit Lluís. En la primera ocasió va ser un únic premiat. En este moment el que volem és donar visibilitat i aprofitar els premis per a que siguin com palanca a través d'una persona millor més coneguda, que donen també a conèixer a tres trajectòries que potser no són tan reconegudes a nivell a lo millor tan mediàtic, però sí que tenen una gran importància en el dia a dia per lo que han suposat. Bueno, els premiats seran el doctor Sayas per tota, bueno, ell és metge de la unitat d'hospitalització a domicili del Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent, i ella ha dedicat tota la seva trajectòria professional a acompanyar a persones i aliviar aquesta càrrega, no?, de moments tan delicats en una tremenda humanitat, i totes les persones que han sigut acompanyades per ell sempre han dit, no?, de quina calidesa i quina humanitat. I això és de reconèixer. Estem molt agraïts perquè en aquests mesos l'hem tingut així en la casa, ha vingut i hem parlat d'ell, i ha sigut molt bonic veure com ell està tan agraït d'aquest reconeixement. Després, eixa com a trajectòria professional i personal. Després tenim a Solc en la unitat d'entitats, ¿vale? Solc es considera la nostra germana major d'Ànima, no? Solc és una associació que acompanya també a persones durant el procés de càncer i seus familiars, i ho fa des d'Alcoi i a les comarques colindants. Mos porta molt avantatge perquè ja porta 3 dècades ja de treball, però des de que nosaltres vam començar ha sigut qui ens ha donat la mà i ens ha acompanyat i ens continua acompanyant en el dia a dia, perquè porta molt avantatge, i això per nosaltres és un lujo, i ja no sols per lo que mos suposa a nosaltres, Ànima, sinó per tot lo que fa acompanyant a tantes persones malaltes i a les seves famílies. I per últim, un poc com el que va ser el primer premiat, que va ser el Brujo, una persona més reconeguda que ens dona visibilitat i al final tots coneixem, pues este any tindrem a Ricard Camarena, ell conegut per la seva vessant gastronòmica i les seues estrelles Michelin, i la seva implicació en l'alimentació, no? Nosaltres en Ànima, pues, una de les nostres àrees és la importància de l'alimentació. Això és un poc el que es veu, no? Però al final Ricard en la seva trajectòria també té una part personal, no?, que s'ha enfrontat a moltes situacions que li han provocat una por i li han provocat incertesa, però la seva actitud creativa ha fet tirar-les avant, i creem que és una persona i un testimoni que pot aportar molt, pot ser inspirador, i contarem en ell. Ell ens ha donat la seva confirmació, que estarà amb nosaltres el dia dels premis, i bueno, i ja és un poc la part dels premiats, ¿vale? I després aprofitar per reconèixer de nou a Guerola Construccions per ser padrina dels premis una vegada més, i que d'alguna manera ser exemple de com la iniciativa privada també pot estar apoyant-nos que important és, perquè nosaltres ens nodrim de les quotes de socis, de subvencions, però també és molt important aquesta part de les empreses que ens apoyen i que ens acompanyen. I bueno, crec que això és un poc el que anava a dir dels premis. No sé si m'ha quedat alguna cosa per dir en el tintero.
1: Si voleu, tanca Paula.
2: Pues bueno, nosaltres des de l'Ajuntament d'Ontinyent, com no pot ser d'altra manera, i durant tots els anys de recorregut d'Anima, estem al costat de l'associació, i no sols fent-los costat a través de la subvenció que reben anualment, sinó també recolzant-nos de totes les iniciatives que porten endavant, com és esta, la que presenta un vídeo sobre el Dia Mundial del Càncer de Mama. Quan vam rebre la notícia de que Ontinyent anava a tindre la unitat de prevenció del càncer de mama, crec que és una bona notícia també per a l'associació, perquè pues bueno, vaig dir en el plenari, el càncer de mama no hauria de tindre cap color polític, hauria de ser cosa de totes i tots, i mostra d'això és Anima, que acull a totes les dones que pateixen esta malaltia i les acull d'una manera especial, les acull en un acompanyament, en un acompanyament que no les deixa soles, en acompanyament especialitzat a través de la psicòloga que compten, però també a través de tallers, i crec que això és molt important, que les dones que pateixen el càncer de mama tinguin una associació en Ontinyent on poder anar, sentir-se acompanyades en aquest procés i que celebren la vida com hem vist en totes les iniciatives que heu portat endavant durant aquests anys, i que no hi ha que tindre-li por, que es pot eixir d'ahir, i mostra d'això és com vosaltres ho reflectiu per a totes aquestes dones que estan passant aquest procés. Així que l'Ajuntament, no pot ser, com no pot ser d'altra manera, sempre estarem al costat d'Anima. Moltes gràcies.
3: Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.

0: Es la 1, las 12 en Canarias.
1: Miércoles 11 de noviembre, ese es el día elegido por los sindicatos para la convocatoria de la huelga general en España.
0: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Fuentes sindicales confirman a la SER que será ese día, el día 11 de noviembre, aunque oficialmente lo vamos a conocer esta tarde en una reunión que se ha convocado. Ampliamos. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es lo que nos dicen a esta hora fuentes sindicales. La huelga será el 11 de noviembre, aunque la convocatoria oficial se hará pública previsiblemente a última hora de la tarde, después de que UGT y Comisiones Obreras se reúnan con el Sindicato de Inquilinas. Precisamente es el 11 de noviembre, es la fecha que proponían las inquilinas y es quien está promoviendo esta jornada desde hace días. Lo que está claro desde el lunes es que la huelga general sería antes del 13 de noviembre, día que empieza la campaña electoral, y teniendo en cuenta que el lunes 2 es festivo y el lunes 9 también lo es aquí en Madrid, las opciones se reducían.
1: Huelga general a dos días del inicio oficial de la campaña. Esta mañana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha dicho en Hoy por Hoy con Aymar que apoya que se convoque esta huelga.
3: Sin duda, yo comparto las reivindicaciones de esa huelga que van a convocar los sindicatos. Claro que lo comparto. Claro que en España hay un problema con la vivienda de acceso. No solo para personas jóvenes, que es donde siempre ponemos el foco, no, para prácticamente la totalidad de la sociedad, ¿no?
1: Bolaños, que ha vuelto a reivindicar la importancia de la amnistía para solucionar la convivencia en Cataluña. Sobre esto son relevantes las palabras de uno de los críticos habituales dentro del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
4: Que pierda toda esperanza de hacernos sentir humillados a los españoles y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que pierda toda esperanza. Solo puede terminar humillando a aquellos que firmaron el contrato de compraventa en que consistió la amnistía.
1: Mensaje para Puigdemont y mensaje para Pedro Sánchez, mientras el PP sigue insistiendo en sembrar dudas sobre el voto por correo para las elecciones del 29 de noviembre, al mismo tiempo que juega a la equidistancia pidiendo a la gente que vote como quiera.
5: Haremos para que la Junta Electoral Central pues pueda garantizar la limpieza del voto por correo. Y el que tenga desconfianza, pues que vaya y vote presencialmente, y así seguro que, en primer lugar, ejerce su derecho y, segundo, acaba con este gobierno, que es lo que generará la desaparición de la desconfianza que se ha implantado en nuestro país.
1: Palabras de Cuca Gamarra, que habla de sembrar desconfianza en tercera persona sin poner el foco en el sujeto de quien la siembra. Hora 14, 1 de la tarde y 2 minutos. Tenemos además una última hora de los tribunales porque el juez que investiga el rescate de Air Europa ha citado como testigo, entre otros, a la ministra Sara Agesen. Lo hace 6 días antes de las elecciones. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, en plena campaña electoral, los días 23 y 24 de noviembre, ha convocado el juez de la Plaza 49 de Madrid esta tanda de testigos, que incluye a la vicepresidenta Agesen, pero también al jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, al que fue secretario de Estado de Transportes y ahora preside Correos, Pedro Saura, o al presidente de la CNMV. También a la exsubsecretaria de Hacienda, un directivo de la SEPI, e incluso a Íñigo Errejón, que en su día criticó como portavoz de Sumar el rescate de Air Europa. El movimiento se produce en esta investigación del rescate, que arrancó con una querella del Partido Popular y que no experimentaba avances desde la declaración del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, el pasado mes de julio, cuando en calidad de imputado descartó irregularidades en todo el expediente.
1: Y más cosas.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
1: Con Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La familia de un menor que se suicidó hace unos días en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, ha pedido a la justicia que investigue el presunto acoso escolar que estaba recibiendo por su condición sexual. La víctima estaba en el proceso para transicionar de género. Radio Barcelona, Martí Oliver.
8: Un juzgado abrió diligencias previas para investigar la muerte y ahora la familia pide ser parte del procedimiento para aportar distintos indicios antes de que se archive. Son unas cartas de despedida que dejó, además de distintas capturas de conversaciones con amigas en las que admitían que había personas que se metían con ella con insultos homófobos y transfobos. Fuentes policiales aseguran a la SER que ya interrogaron a distintos familiares y amigos del instituto y que no se percató ningún rastro de acoso escolar. La víctima de 14 años se tiró de una ventana en casa de sus tíos en Viladecans, donde había vivido con su madre hasta el año pasado.
7: Además del exterior, la Comisión Europea ha anunciado una nueva partida para ayudar a Ucrania. Son más de 1.200 millones de euros para drones y munición, coincidiendo con el aumento de los ataques rusos. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
9: La Comisión refuerza el apoyo económico a Ucrania en un momento en el que Rusia está intensificando los ataques contra instalaciones militares y de la industria de defensa ucraniana. Una partida que forma parte del préstamo de 90.000 millones que el bloque ha aprobado para Kiev.
10: drone interceptors, drone ammunition.
11: Son 1.240 millones que servirán para financiar la producción de drones, de sistemas antidrones, munición y misiles fabricados por la industria armamentística ucraniana. Una de las prioridades clave para Bruselas pasa por seguir ayudando a la defensa del país, acaba de decir un portavoz comunitario. La presidenta von der Leyen explica en una nota que este nuevo desembolso ayudará a fortalecer la industria de defensa del país y la capacidad de Kiev para defenderse. Bruselas tiene previsto movilizar más de 28.000 millones en 2026.
1: Nos quedan los deportes. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. El fútbol recupera la normalidad de los clubes después del parón de selecciones, un parón que deja 60 futbolistas lesionados o tocados en las 5 grandes ligas, 13 en la española, con nombres importantes como Mbappé, Rafinha o Nico Williams. La parte positiva, la clasificación de España para los cuartos de final de la Liga de las Naciones después de ganar los 4 primeros partidos. El último anoche en Croacia, 1-2, escuchamos a Luis de la Fuente.
13: El objetivo es seguir ganando. Ya llevamos 42 partidos consecutivos sin perder. Queremos seguir sumando otro 43, 44, 45, etcétera, etcétera. Eso es el gran orgullo que me hace de sentir al dirigir a este grupo de jugadores.
12: Hablando de selecciones, acaba de anunciar su retirada Pedro Rodríguez Pedrito, campeón del mundo con España en 2010. Y ya que hablamos de decir adiós...
14: Remate de Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Por última vez con la Argentina, Messi cierra su trayectoria en la albiceleste. El 10 le baja el telón.
15: La verdad que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes.
12: Esta madrugada Messi jugaba su último partido con Argentina y ha marcado su último gol de penalti.
1: Qué grande, Sonia, qué grande, ¿eh?
12: Muy bonito, muy bonita la historia de Messi.
1: Adiós a Messi. Gracias, Sonia Luz. Líbana, ¿sigue lloviendo?
16: Sí, prácticamente todo el norte, también en el interior y en las islas. Hasta ahora están en aviso naranja, en Asturias y en Cantabria.
1: Pues con esto y más, volvemos a las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14, en la SER.
17: Ven a SER, Comunidad Valenciana.
18: ¿Qué pasa?
19: Nada, un aviso para revisar mi medicación.
18: ¡Qué tranquilidad!
19: Pues sí, damos un paseo.
20: Si tienes un tratamiento crónico, recibirás un aviso para revisarlo o cuando haya sido actualizado. Activa las notificaciones de la app GVA Más Salud. Sigue con tu vida. Nosotros te avisamos. Generalitat Valenciana.
21: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
22: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
23: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
24: Uf, necesitaba esto.
25: ¿El qué?
24: Este silencio, sin reloj, sin mensajes. Ay...
25: Tomarse las cosas con esta calma.
24: Solo dejarse llevar.
25: Olvidarse de todo y desconectar.
24: Libres, por fin.
25: La Rioja. El arte de las pequeñas cosas.
26: Gobierno de La Rioja. Radio Ontinyent. Cadena SER.
27: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
28: Una del migdia i quasi 9 minuts. No anem a perdre temps. Iniciem segona hora d'este Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Teníem pendent anar en directe a la presentació de la Nit dels Monstres d'este 2026. Allí es troba Esteban Arroyo i Carmen Úbeda. Conta'ns, Esteban.
29: Doncs sí, acaba de començar aquesta roda de premsa de presentació i el que anem a fer així al carrer Sant Antoni, a Ontinyent, a les portes del el que era restaurant Nou Tendur, ha començat la presidenta de Comercín, Anna Ferrero. Anem a escoltar el que està dient.
30: Des del primer dia, Albinyana Immobiliària, l'Urbel, Paprec Grerola, l'agrupació musical d'Ontinyent i Le House. I per descomptat, gràcies als membres de la comissió de la Nit dels Monstres que any rere any s'impliquen, aporten idees i treballen perquè tot això siga possible. Bueno, 5 anys de projecte. Enguany celebrem que este projecte va néixer fa 5 anys i crec que és important recordar que per a una associació com la nostra de comerç posar en marxa esta campanya és una iniciativa molt, molt xula per a nosaltres. Des de Comerçin entenem que dinamitzar el comerç local és també dinamitzar la ciutat. Els nostres comerços formen part dels carrers, dels barris i de la vida quotidiana de les famílies. Per això, quan pensem en campanyes, intentem anar més enllà d'una promoció o d'un sorteig. Volem crear motius perquè la gent isca al carrer, recórrega la ciutat, entre els comerços i compartisca amb nosaltres moments d'oci, de festa i de trobada. La nit dels mostres va néixer precisament amb aquesta idea. Crear des del comerç local una experiència pròpia per a Ontinyent, especialment pensada per a les famílies i els més menuts. I després de 5 anys, el projecte ha anat creixent fins a convertir-se en una cita que ja no parla només de comerç, parla també de ciutat, d'educació de valors, de cultura i de sentiment de pertinença. Perquè això és també el que volem reivindicar des de Comerçin, que el comerç local participa en fer ciutat, en dinamitzar-la i en ajudar a construir-la. I la nit dels mostres és, probablement, un dels exemples més bonics que podem aconseguir quan comerç, empreses, institucions i ciutat treballem junts.
2: Miguel.
29: Escoltem ara Miguel Lurbe, vicepresident de Comerçin.
3: Sí, bon dia a tots. Sobretot agrair, com sempre, a l'Ajuntament d'Ontinyent, en este cas a la presència d'Àlex, que està així amb nosaltres, i a tots els patrocinadors que ja s'han comentat abans, el projecte que portem des de fa 5 anys. La idea clau d'este projecte és que s'ha creat una festa al voltant d'una imaginació així en el nostre poble d'Ontinyent, no? I en el qual s'han creat aquests 4 personatges que ja estan agarrant cada vegada més involucració dins del que és el poble. I el que ha dit antes Anna, des de ja fa 5 anys, els nostres mostres ja s'han convertit, a part més d'una campanya de connectar amb comerç i família en un ritual de tots els anys, anar traguent-los al carrer i anar potenciant esta festa. Estos 4 personatges, sobretot el que volen transmetre són realment valors, no? Valors que volem que s'involucren dins de lo que són els xiquets des de xicotets. Tant Òbila, Cullerot, com Balarma i Clarianet ens permeten als nostres menuts i menudes tindre com a valors la seva corresponsabilitat, sostenibilitat, el món de l'esport, el món de ser cada vegada més saludables i sobretot la inclusió, d'acord? I pensem des d'ací que és una de les parts més motivacionals del projecte, que estos mostres van creixent amb els nostres xiquets i xiquetes i que van formant cada vegada més una imaginació que es marqui a ells uns records que van a viure-los durant tota la vida, que són els nostres arrels del poble, no? Que són els que reivindiquen estos mostres. Per això la nit dels mostres ja no és només la dinamització comercial, sinó que d'alguna manera són personatges vinculats a la nostra ciutat. I res més que dir-vos, simplement ja li cedic la paraula a Marisa i mos explicarà tota la part coordinativa de lo que costa esta unió entre el comerç, els serveis i el que significa la nit dels mostres. Moltes gràcies.
29: Anem a Marisa Natxe, gerent de Comerçin.
4: Gràcies, Miguel. Bé, cada any traguem una iniciativa perquè al cap i a la fi aquestes campanyes o aquestes accions naixen gràcies als comerços i serveis locals i a les empreses i l'Ajuntament que està darrere recolzant-nos. Però el més important és dinamitzar el comerç, és que la gent vinga als comerços, que vinga als serveis, que conega els professionals que formen part d'aquesta associació i que sense ells no es podrien fer moltes iniciatives. Aleshores, què hem de fer, no? per a que les famílies s'impliquen, coneguen la festa, participen, però també vagin als comerços. Este any, de la mà dels nostres pares, no? dels nostres pares de la nit dels monstres, Vicent, Gonzalo, els membres de la nostra junta, hem creat un còmic. Hem creat un còmic per als més menuts i menudes i amb les compres que es facin a partir del 13 d'octubre i fins al dia 31, les famílies podran recollir el passaport i se'ls regalarà un còmic. Aquest còmic conta la història dels monstres que passen un dia a Ontinyent amb la col·laboració de Jordi Pla, un escriptor que també va col·laborar l'any passat en la narració de la història de Clarianet, i hem creat este còmic pensant que els xiquets i les xiquetes han de tindre ja a casa aquestes històries, no? I aquests monstres en valors, no? I que conten com volen que els xiquets creixin, no? amb valors i amb unes capacitats de resiliència sobre el medi ambient, sobre la corresponsabilitat o sobre la inclusió. Aleshores, amb les compres del 13 d'octubre fins al 31, s'aconseguirà el passaport en els establiments adherits. Els establiments adherits estaran senyalitzats amb un adhesiu, i en ells es podrà aconseguir el passaport i el còmic. Després, amb successives compres, la segona compra i la tercera compra, es podran aconseguir els cromos que completen eixe còmic. Aleshores, una iniciativa que va fer que les famílies participen i passen pels comerços, i eixe passaport és el que et cobreix i et dona pas per a participar a la cercavila que tindrà lloc el dia 31 d'octubre a les 7:30 en eixida des d'ací, des de l'edifici del Tendur. Val? Després, com a novetat, amb la col·laboració de cada any dels companys de l'empresa Albinyana Immobiliària, moltes gràcies, Carlos i Maria Dolores, tenim una proposta molt, molt xula, i és que si volem que hi hagi un nou monstre, hem de comptar amb la participació de totes les famílies, perquè quan s'acabi la cercavila podran agafar una làmina oficial, dibuixar i contar la història que ells consideren de com podria ser el nou monstre, i deixar la seva làmina per participar a l'oficina de l'Avinguda Albaida de la Immobiliària Albinyana. Què podran trobar així? Pues, al participar s'emportaran un detaller de merchandatge de la nit dels monstres, i després sortejarem també targetes regal del comerç local. És molt important que totes les famílies aconseguisquen el passaport i que els cobreix per a participar en la festa, i molt important perquè quan s'acaba la cercavila n'hi ha sorteig, no? Entre totes les famílies participants que depositen el seu passaport, sortejarem un viatge a PortAventura. I es farà el sorteig en directe a l'acabar la festa, quan totes les xiquetes i els xiquets junts canten la cançó de la nit dels monstres, que, com sabeu, va crear l'agrupació musical en el seu campus d'estiu amb la feina de Sergio Pomar i de Ferran, i que aquest any tornarem a posar en valor aquesta importància de crear una cançó per part de xiquetes i xiquets d'Ontinyent que la van fer possible. Cantarem junts i sortejarem el viatge a PortAventura. Sense més, a mi m'agradaria donar la paraula als nostres col·laboradors, perquè crec que és important saber que la seva aportació també fa efectiva aquesta campanya, aquesta iniciativa, Carlos, i que coneguem que les coses es poden fer i es poden tirar endavant amb el recolzament i amb les sinergies de moltes parts, no? L'Ajuntament d'Ontinyent, la Conselleria d'Innovació, Indústria, Turisme i Comerç, els associats i associades de Comerçin, i crec que és important també que la ciutat conega, no? Que aquestes iniciatives es poden tirar endavant si hi ha recolzament als comerços i als serveis. Val? Seguirem fent monstres, seguirem fent accions de carrer, però sobretot hi ha que demanar el recolzament per al nostre sector, per al comerç local. Moltes gràcies.
29: Anem a escoltar un dels patrocinadors, com és Albinyana Immobiliària, el seu gerent, Carlos Albinyana.
5: Bueno, molt bon dia, i sobretot per la nostra part agrair que continuïn comptant amb nosaltres en la col·laboració per a un event com este, que bueno, cada volta té més recolzament, i bueno, ja porto 5 anys i bueno, promet molt més. Per lo que, bueno, seguirem, sempre que compten amb nosaltres, seguirem en ello. Moltes gràcies.
29: Altra de les empreses que recolza aquesta iniciativa és Guerola Reciclatges. Escoltem a Sandra Álvarez.
6: Buenas. A veure, per a nosaltres és important, vale? Tot i no ser un comerç que estigui participatiu a nivell local, vale? Sí que és cert que som una indústria, i quan es van comentar d'aquesta gran iniciativa, nosaltres ja formem part d'aquest projecte durant 5 anys, i la veritat que un poquitiu el que estàvem comentant, fer partícip un monstre que al final dona nom a un lloc tan emblemàtic com és el Pau Clar, i la permanència d'aquest lloc, al final ens fa molt responsables i volem que això perdure. Per als infants, al final, és molt important, perquè fer perdurar els nostres espais, on al final tenen un vincle, una unió, com és el Pau Clar, que dona naixement al riu Clariano, la veritat que és molt, molt bonic i és plena de goig poder fer participar en tot això. Moltes gràcies.
29: No sé si el regidor de Cultura, Àlex Borrell, vol també afegir alguna cosa en aquesta nova edició de la Nit dels Mostres.
1: Doncs donar l'enhorabona, com no, a Comerç Inn i a tots els col·laboradors que fan possible aquest projecte, un projecte que ja té 5 anys. És de veres el que comentava Marisa, és molt important la col·laboració público-privada, no? Perquè entre tots podem crear projectes tan bonics com este. És important no sols la vesprada, nit del 31 d'octubre, no sols aquest dia, sinó la prèvia, no? Els dies anteriors, que serveix per a que les famílies, les xiquetes, els xiquets vagin als comerços, en este cas amb la novetat d'enguany de l'àlbum de cromos, que s'ha quedat espectacular. I és molt important per això, no? Aquesta dinamització comercial que fa l'Associació de Comerç Inn. Per això també volem donar les gràcies, no sols per aquesta campanya, sinó per tot el treball que fan al llarg de l'any, dinamitzant l'activitat comercial a la ciutat. I res, aprofitem per a convidar a tota la ciutadania que vinga i que gaudisca d'aquest esdeveniment, que jo li tinc molta estima també, perquè tinc l'honor d'haver sigut la primera animeta que va ser que va fer el pregoner del primer any. Així que després de 5 anys m'agrada molt que aquest projecte vaig endavant.
29: Molt bé, doncs recordem, Miguel, eixa informació a partir del dia 13, és a dir, el pròxim dia hàbil després dels festius que ens venen, el dimarts, dia 13 d'octubre, fins al 31, que és la nit dels mostres, des del dia 13 es poden passar famílies senceres, els xiquets, les xiquetes, els pares, els iaios, per als comerços associats a la nit dels mostres, a recollir eixe còmic, àlbum, per omplir-lo i poder participar en eixa gran festa que és la nit dels mostres el dia 31 d'octubre.
28: I Ràdio Ontinyent Cert, que ha estat en directe per a eixa presentació. Este és el aplaudiment són per Esteban Arroyo, per el fantàstic treball que ha fet
29: en directe
28: d'esta roda de premsa, d'esta presentació de la nit dels mostres de 2026. Gràcies, Esteban, una abraçada.
29: Vinga, fins després. Adéu.
28: Després d'uns anuncis, arriben els amics de ADM amb una nova jornada de Radio Antártida.
7: En la SER, hoy por hoy, Ontinyent Baida el Baida.
8: Ontinyent celebra el 9 d'octubre amb una dotzena d'activitats per a tots els públics. Del 4 al 11 d'octubre gaudís de teatre familiar, el concert de capellà de ministres, els actes institucionals i la gran novetat, el primer festival de dansa prismàtica amb espectacles i tallers gratuïts. Viu la festa dels valencians i valencianes. Consulta tota la programació a ontinyent.es i xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
9: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
10: ¿Quieres renovar tu hogar sin gastar de más? Manterol Casa Outlet te da 10 razones para visitarnos hoy mismo. Cojines de decoración desde solo 1,99 euros. Mantas de sofá desde 4,99. Colchas desde 14,99. Edredones desde 16,99 euros. Batas, sets de toallas y muchísimos artículos más. Hasta agotar existencias. Te esperamos en Avenida Textil número 25A, Ontinyent. Abrimos de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Y los sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Manterol Casa Outlet. El confort que buscas al precio que deseas.
11: Torna la cita més esperada. Del 9 al 11 d'octubre, viu la Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 9 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc. Del 9 al 11 d'octubre, no t'ho perdes. Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·labora en la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i València Turisme.
7: Hoy por hoy, Ontinyent Baida el Baida. Miguel Coy.
0: Antàrtida, un espai dut a terme pels usuaris de Diem, l'associació per a la defensa i integració del malalt mental d'Ontinyent.
12: Buenos días a todos y todas. Antártida vuelve con un programa más. Como siempre, encantados de acompañaros de nuevo. El próximo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha muy importante para nosotros. Como cada año, desde nuestra asociación, hemos preparado diferentes actividades que Sara nos va a contar. Adelante, Sara.
13: Buenos días. Pues sí, este sábado 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Todos los años, ADIEM organiza una serie de actividades para dar visibilidad a los problemas de salud mental y erradicar el estigma social que tiene. Para ello, este año se hará. El jueves día 8 se leerá el manifiesto de la Confederación bajo el lema Haz match con tu salud mental. El miércoles 14, nuestro grupo de teatro No al Estigma irá a Ondara. El jueves 15, el director del CRIS, Santiago Azpilicueta, y Dani Vidal, como representante en primera persona, participarán en las jornadas de servicios sociales y salud mental que organiza la Consellería. El viernes 16 se hará una formación para las personas usuarias desde la Federación Valenciana de Salud Mental, con el título del apoyo a la decisión. Además, se realizarán diversas charlas informativas en centros educativos y entidades sociales sobre salud mental, prevención de la conducta suicida. Y también recibiremos la visita del alumnado de sexto de primaria del Colegio San José. Muchas gracias.
12: Continuamos con una nueva sección que Carlos nos presenta hoy. ¿Sabías qué? Adelante.
14: Hola, buenos días. Hoy les vamos a contar 10 curiosidades sobre Albert Einstein. Esperamos les guste. Albert Einstein no fue mal estudiante. Existe el mito de que suspendía matemáticas, pero en realidad tenía muy buenas notas en esa materia. El violín fue muy importante para él porque cuando tenía problemas con alguna idea científica, tocaba este instrumento para despejarse y pensar. Casi nunca llevaba calcetines, le parecían incómodos e innecesarios. Otra curiosidad es que le ofrecieron ser presidente de Israel. En 1952 le propusieron convertirse en el segundo presidente del país, pero rechazó el cargo porque consideraba que no tenía las habilidades necesarias para la política. Su cerebro fue estudiado después de su muerte. Un médico conservó su cerebro sin autorización inicial de la familia y posteriormente fue examinado por diferentes científicos. En 1950 rechazó una oferta de alrededor de $100,000 para escribir una autobiografía, porque no quería convertir su vida en un negocio. Escribía muchas cartas. Einstein mantuvo una enorme correspondencia con científicos, amigos y otras personas de todo el mundo. La imagen en la que aparece sacando la lengua fue tomada por un fotógrafo cuando Einstein salía de una celebración por su cumpleaños. Fue una de sus fotografías improvisadas más famosas. No sabía conducir, prefería desplazarse de otras maneras y no tuvo especial interés en aprender a conducir. En 1933, después de que Hitler llegara al poder, renunció a la ciudadanía alemana y se estableció posteriormente en Estados Unidos. Estas son algunas de las curiosidades que hemos encontrado sobre Albert Einstein, uno de los científicos más importantes de la historia, conocido por la teoría de la relatividad, la fórmula E igual a mc cuadrado, porque le dieron el Nobel de Física en 1921 sobre el efecto fotoeléctrico, o porque sus ideas ayudaron a explicar fenómenos del universo que la física anterior no podía explicar. Muchas gracias.
12: Seguimos con Miguel Ángel y su sección de Mundiales de Fútbol. Te escuchamos.

En el nostre viatge per la història dels mundials de futbol, parem en Mèxic, l'any 1970. Un mundial que molt recordem com el del futbol espectacular, el del juego bonito i, sobretot, el mundial de Pelé. La competició es va disputar entre el 31 de maig i el 21 de juny de 1970 i va reunir 16 seleccions. Una de les grans novetats va ser que els partits començaren a arribar a les cases de tot el món a través de la televisió en color. Tot un esdeveniment per aquella època. I el gran dominador va ser Brasil. Aquella selecció era pràcticament una constel·lació d'estrelles. Pelé, Jairzinho, Rivelinho, Tostão, Gerson, una autèntica màquina de fer futbol. Una de les anècdotes més recordades va arribar en el partit contra Anglaterra. Pelé va rematar de cap i ja semblava que el baló entrava, però el porter anglès Gordon Banks va fer una parada espectacular, una intervenció que encara avui és considerada una de les millors parades de la història dels Mundials. I arribem al 21 de juny, a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, la gran final, Brasil contra Itàlia. Brasil es va imposar per un contundent 4-1, amb gols de Pelé, Gerson, Jairzinho i Carlos Alberto. I atenció a una dada històrica. Amb aquella victòria, Pelé es convertia en l'únic jugador de la història capaç de guanyar 3 Mundials, després dels títols de 1958, 1962 i 1970. I encara hi ha més. Brasil va aconseguir el seu tercer Mundial i es va quedar definitivament en la Copa Jules Rimet, que era el trofeu que rebia el campió del món en aquella època. Així que, quan parlem de Mèxic 1970, parlem d'un mundial especial, el de la televisió en color, el de les grans estrelles, el de les parades impossibles de Gordon Banks, però sobretot el mundial de Pelé i d'una selecció brasilera que va convertir el futbol en tot un espectacle. I és que, 50 i tants anys després, Mèxic 1970 continua sent recordat com a un dels grans mundials de la història. Gràcies.

0: Volviendo a centrarnos en salud mental, Dani nos va a hablar hoy sobre un tema muy importante, el empleo y la salud mental. Dani, adelante.
1: Muchas gracias, Vicent. Bueno, hablar de la ocupación en salud mental podría aportarnos muchísimas horas. Entonces, vaya a donar unes poques pinzellades per a que bueno, tota la gent siga conscient de com està el tema a dia d'avui. Nosaltres quan entrem en ADM, pràcticament ja des del principi, comencem a preparar un projecte de vida, no? I aquest projecte de vida, durant tots els anys que estem allí i anem evolucionant, anem passant d'etapa a etapa. L'última i la que culmina tot és el treball, però és en aquesta etapa en la que comencem a trobar-se més problemes de tot tipus, no? Des de com està el mercat laboral a nivell de discapacitats, vull dir, l'ocupació en general de totes les discapacitats és d'un 35,4% de la gent que té el certificat, mentre que l'ocupació en salut mental és d'un 29,8%. És la més baixa de totes les discapacitats. Després hi ha coses que pensem que són per a bé i a vegades són molt estigmatitzadores, com és tindre el certificat de discapacitat reconegut d'un 33% o més, perquè sí que tens unes mesures de protecció però no elimina les barreres a l'hora de trobar feina. De fet, estem considerats com el grup amb més dificultats per accedir al mercat laboral. Per què costa tant? Pues és de veres que hi ha coses, primera i principal, per l'estigma. Moltes vegades la percepció de l'empresari pot haver una idea errònia de que una persona amb un problema de trastorn mental pues va ser menys productiu, tindrà més baixes, va ser menys estable, li costarà relacionar-se, no podrà assumir responsabilitats, i el diagnòstic acaba pesant més que les habilitats professionals que té una persona. Quan, és a dir, hi ha gent que porta 5, 10, inclús 20 anys treballant-se en ADM i estan perfectament capacitats, sempre i quan tinguin una oportunitat, que és el que està costant molt més, no? Una persona pot tenir la capacitat perfectament suficient per a treballar, però necessita certs ajustos. Vull dir, no podem pensar que una persona que en el seu moment, a través d'una baixa, va deixar de treballar en un lloc de treball, ha passat per una malaltia mental i no podem pensar que es pot incorporar a treballar sense tindre ningun tipus d'adaptació. Vull dir, tenen que haver horaris més previsibles, incorporació progressiva, pauses, reducció temporal de certes càrregues, instruccions clares, una mica de flexibilitat, adaptació de tasques, suport durant la incorporació. Això és fonamental si volem que les persones en un problema de salut mental s'incorporen al treball. A dia d'avui, n'hi ha

podem ajudar en el procés de que persones que comencen en problemes de salut mental no vagin a més i tinguin una recuperació molt més curta. Per aquesta banda, s'està treballant-se federació, confederació, cada associació. Després està les administracions. Des d'ací pues, fem una crida a que les administracions de la Vall d'Albaida es fiquen les piles, perquè realment nosaltres som el col·lectiu en pitjor tassa de contratació. I, per supost, els empresaris, sobretot els empresaris que... els empresaris conscients, els empresaris que tinguin clar que el model té que ser de responsabilitat social corporativa, que creguen que, a part del valor que aporta l'empresa a nivell de donar treball, té una importància social de cara als col·lectius de la Vall. I, clar, esperem que... bueno, esperem que això sigui una porta, aquí puc escoltar-nos, de dir, escolta, m'interessa, m'agradaria veure així què es pot fer. Perquè ja diem, hem fet durant els dos últims anys, hem fet dos cursos de formació preparant a la gent perquè puga assolir una sèrie de tasques, i al final es tracta un poc d'adaptació. I respecte a la contratació, també n'hi ha que dir, perquè ja ho saben, que n'hi ha unes bonificacions que repercutixen a l'empresa per el fet de contratar persones en discapacitat, siga qualsevol altra discapacitat o siga la nostra. L'únic que passa és que la nostra és de més difícil col·locació. És de veres que com diem, no? que està l'estigma, també n'hi ha una manca d'experiència laboral i n'hi ha que intentar trencar aquest cercle, no? Perquè està el problema de salut, després ve un abandonament, una pèrdua de feina, anys sense treballar, pèrdua d'experiència, dificultats per a ser contractat, un aïllament més gran i més difícil tornar al mercat laboral. El que fem en ADM és intentar trencar aquest cercle, intentar arrimar les persones el màxim possible al mercat laboral, perquè en quan es demane gent poder aportar. També és legalment reconegut com a necessitat de protecció especial per accedir a l'ocupació, però després tenim que afrontar un mercat laboral on l'estigma, la manca de l'adaptació i la desconfiança poden convertir-se precisament en les barreres que la llei intenta eliminar. Està canviant la legislació, val? Les últimes lleis i els últims decrets intenten modificar els drets de les persones amb discapacitat i reforçar la inclusió i l'autonomia. També el reglament reconeix el dret a treballar en condicions d'igualtat i no de discriminació. És a dir, contempla ocupació ordinària, ocupació protegida, suport a l'ocupació, ocupació personalitzada, l'adaptació de la posició, accessibilitat i suport per accedir i mantenir l'ocupació. Recordar que també que en les empreses de 50 o més treballadors, almenys el 2% de les places és per a persones amb discapacitat, d'acord amb el marc legal. I, bueno, la reforma del 2026 incorpora expressament el concepte d'ocupació personalitzada. Ja per a tancar, el gran repte de passar de la protecció a la inclusió real, pues és reduir l'estigma, augmentar la ocupació ordinària, és a dir, no en centres especials, sinó en qualsevol tipus d'ocupació, facilitar el retorn a la feina, el que parlàvem també, prevenció, porta una baixa de la malaltia, un tractament, una recuperació i un retorn. Moltes vegades això no es dona
perquè

0: records.
1: Aquesta cançó m'agrada molt a mi, igual que Steel Bars també, sí, d'ell. I bueno, he de dir que bueno, és How Can We Be Lovers,
0: sí.
1: I he de dir que el seu tall de moño va ser notícia de primera plana en periòdics i informatius de televisió per tot el món, eh? La seva melena la va heretar dels seus inicis en el hard rock, siguent un segell d'identitat que contrastava amb les balades que sempre ha cantat, uh-huh. I li va costar molt prendre aquesta decisió perquè portava el moño llarg des dels 13 anys. El va portar durant 30 anys.
0: O sigui, Déu, senyor.
1: Va ser una qüestió molt meditada.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En aquella època estava Michael Bolton i també estava Kenny G, te'n recordes de Kenny G?
1: Kenny G, sí, que tocava...
0: No sé,
1: que tocava la trompeta, sí,
0: no,
1: o el saxo.
0: Era el saxo, era el saxo. Però també tenia moñazo.
1: També, també.
0: Tenia moñazo. He començat per Michael Bolton i esta How Can We Love. Què més tenim per ahí, Jesús?
1: Doncs tenim després, venim així a Espanya.
0: Val.
1: I anem a quedar-se amb David Bisbal.
0: Home, vamos a ir a Bisbal.

0: O sea, David Bisbal, després de ballar i girar al vent el seu cabell llarg i caragolat, amb el corazón latino i la buleria, i de tindre'ns acostumbrats a la imatge amb la que va néixer des d'Operación Triunfo, amb el tercer disc de la seva carrera, Premonición, de 2006, va arribar ixe canvi. Així, la motivació va ser el vídeo de la cançó Soldado de Papel, que denunciava la utilització de xiquets soldats en conflictes armats. I en el vídeo es veien xiquets rapant-se el cabell, sí, com a soldats, i ell va voler fer també el mateix, però no tant, retallant-se'l simplement, però d'alguna manera congraciar-se també en el tema de la cançó. I a partir d'ahí, pues, ja, després ja se'l va acabar de perfilar.
1: Fixa't.
0: Esta es la cançó 10.000 maneras, que va ser el primer single del disc Tu y yo, uh-huh, y va ser també número 1 de 40 principales. Va a gravar 4 discos amb el Moño Més Llarg i 6 amb el Cadell.

0: Fixa't que clar, jo tinc en el cap quan el moño quan va aparèixer David Bisbal, però després el canvi
1: sí.
0: No el tenia tan clar, saps?
1: No?
0: Ha passat com més difuminat, no? Jo crec que ha sigut d'una manera tan orgànica, o per almenys per a mi.
1: Vols dir que ara quan el veus no tires de menys la imatge aquella?
0: No, per supost que no.
1: A mi també em passa el mateix.
0: Això,
1: em, pareixia... em quede amb la de ara.
0: Serà per enveig, a lo millor, però... David Bisbal, 10.000 maneres. Més moñassos.
1: Sí, més moñassos. Doncs ara, uno prou significatiu, el de Melendi.
0: Ostres!
1: Podríem dir que és el cas més notable en aquest aspecte a Espanya, perquè a principis dels 2000 va irrompir en la música amb una guitarra i amb cançons de rumba canalla, i ser rastes llarguíssimes, donant una imatge molt urbana i desenfadada, amb uns temes plens d'històries de carrer i desamors rebeldes, com este, que il·lustra molt bé el tema capilar del que estem parlant. És Caminando por la vida, de 2005, del disc El cielo espere sentado.

0: Aquest canvi sí que va ser significatiu.
1: Sí, sí, va ser, mira, l'any 2010 va fer Sherry sí. Set, ja es va tallar el cabell considerablement i la seva música també va derivar cap a un pop rock melòdic i romàntic molt distint de les seves produccions primeres.
0: Perquè al coger mi guitarra... És el típic artista que quan va fer aquest canvi... Te crees que si no miren, yo dije, ¿qué es? ¿Sabes?
1: Sí, sí, sí.
0: Yo me quedo al parecer a Melendi. La salud del anterior. No necesito dinero. No es va a escoltar casi esta canción, ¿no?
1: No, no, pero eso la hemos ido a rescatar para darle una oportunidad más.
0: Muy bien, Jesús, muy bien. Por la vida, sin pausa, pero sin prisa. L'acte benèfic del dia.
1: Eso, exacte.
0: I de Melendi, a on anem?
1: De Melendi se n'anem a Sud-amèrica, se n'anem amb Ricky Martin.
0: Ostres.
1: I la cançó Maria.
0: Ostres.
1: És del seu àlbum A Medio Vivir, llançat a finals del 95. Així va ser un autèntic fenomen social, esta cançó, que també va ser una de les cançons de l'estiu més apabullants, número 1 de 40, també. I en el disc i el vídeo original d'esta cançó lluïa la seva melena per damunt dels muscles. Però l'èxit de Maria va ser tan durader en el temps que va fer una versió remix i a la meitat de la promoció mundial d'aquest remix ja es va tallar el moño en un estil curt i desfilar de l'Spiky Hair, que es diu,
0: sí, sí.
1: I va gravar un segon vídeo ja amb eixa nova imatge.
0: Esta és la versió original, eh? Esta és la primera.
1: Sí.

0: Una altra que no va sonar com
1: així. Per això l'hem rescatat. Molt també una
0: segona més. Acció benèfica del dia.
1: I fixa que també estem davant d'una altra d'aquestes cançons que no estava clar si anaven a funcionar a l'hora de traure-la, sí. I al final va vendre més de 5 milions de còpies. O sigui que,
0: brutalitat, imagina. Eh?

0: Hi ha molts més cantants que haurien pogut estar així en esta playlist, perquè molts han canviat la seva imatge prou radicalment, com James Hetfield de Metallica, Robbie Williams, Dani Martín, Bumburi, Enrique Iglesias, Leiva, Michael Jackson també va tindre canvis d'estil de cabell prou significatius, Harry Styles de One Direction, en el terreno italià Umberto Tozzi o Biagio Antonacci, és a dir que molts, molts més.
1: Moltíssim. Amb qui acabem?
0: Acabarem amb un dels màxims exponents en esta qüestió a nivell internacional, que durant els 80 lluïa la seva melena voluminosa i cardada, que li anava molt bé al so dels seus himnes d'estadi. Estem parlant de Jon Bon Jovi. Diré, mentre s'introduix la cançó, que el canvi radical va arribar en el 99 per a interpretar, per exigències del guió, un personatge en la pel·lícula U-571, La batalla de l'Atlàntic. Ah. Això va ser també notícia internacional, igual que en el cas de Michael Bolton, i als seguidors de Jon Bon Jovi, en general, es va costar prou fer-se a la idea.
1: Sí, senyor, sí. Té raó, tota la raó.
0: I esta cançó, Living on a Prayer, és del disc Slippery When Wet, de l'any 86, que va ser també número 1 el Billboard en el 87, i també en 40 principals. I també tampoc acabava de convèncer el propi Jon Bon Jovi. Ahir dia que li semblava simplement ok la cançó.
1: Està ok?
0: Sí.
1: Pues menos mal. Visionari.

0: m'ha agradat molt. M'agraden sempre molt les dailies que porta Jesús, però el leitmotiv d'esta setmana és que em pareix molt curiós i crec que és brillant.
1: Procurem que siguin originals i sorprenents. Sí,
0: senyor, un leitmotiv capilar.
1: Sí, en este cas sí. Igual algun dia portem de gent canosa, per exemple.
0: Bueno, no està mal, no està mal tirat, no està mal tirat. I amb el Living on a Prayer arribem a les 2 del migdia i li diem a Jesús que moltíssimes gràcies i la setmana que ve més coses. Uh-huh. Que passes un bon pont, eh?
1: Gràcies, igualment, igualment.
0: Mm-hmm. Te'n vas fora o què, no?
1: Si tingui d'anar-me cap a les Illes, altra vegada.
0: Molt bé, molt bé. I toca dir, com sempre, per despedir el programa...
1: Sigueu bones persones.
0: Demà tornarem 12:20 a Cielo i per allò on tinguem Vall del Vall. Adéu!

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: S'ha presentat avui. Comerç Cim posa en marxa una nova edició de la Nit dels Monstres d'Ontinyent, que enguany compleix 5 anys i amplia la campanya amb un còmic, un passaport i noves activitats per a les famílies. Carmen Úbeda, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: La iniciativa començarà el pròxim 13 d'octubre i s'allargarà fins al 31 d'octubre. Durant aquestes setmanes, les famílies podran acudir als establiments adherits a Comerç Cim, identificats amb la imatge de la Nit dels Monstres a més, i participar en la campanya amb les seues compres.
2: La principal novetat d'enguany és el llibre dels monstres, és un còmic protagonitzat pels quatre protagonistes de la iniciativa, Òvila, Cullerot, Balarma i Clarianet, vinculats a valors com la corresponsabilitat, la sostenibilitat, l'esforç i els hàbits saludables i la inclusió. Escoltem a Anna Ferrero, presidenta de Comerç.
3: Crec que és important recordar que per a una associació com la nostra de comerç, posar en marxa esta campanya és una iniciativa molt xula per a nosaltres. Des de Comerç entenem que dinamitzar el comerç local és també dinamitzar la ciutat. Els nostres comerços formen part dels carrers, dels barris i de la vida quotidiana de les famílies.
2: El còmic es podrà aconseguir als establiments participants. Amb les compres posteriors, les famílies podran anar completant-lo amb adhesius o cromos, mentre que també rebran el passaport necessari per participar en la gran festa del 31 d'octubre. Miguel Lurbe és vicepresident de Comerç.
4: Estos quatre personatges, sobretot el que volen transmetre, són realment valors. Valors que volen que s'involucren dins de lo que són els xiquets des de xicotets. Tant Òvila, Cullerot, com Balarma i Clarianet ens permeten als nostres menuts i menudes tindre com a valors, la seva corresponsabilitat, sostenibilitat, el món de l'esport, el món de ser cada vegada més saludables i sobretot la inclusió.
1: El dia gran és el 31 d'octubre. A partir de les 7:30 arribarà aquest acte central de la Nit dels Monstres. La festa començarà al carrer Sant Antoni, davant de l'edifici del Nou Tendur, amb la presentació dels personatges i el pregó, i continuarà amb una cercavila pels carrers de Sant Antoni, 2 de maig, Sant Josep i Morereta, fins a arribar a la plaça Sant Domingo.
2: Allí, a partir de les 9 de la nit, està prevista l'actuació de l'agrupació musical d'Ontinyent i dels alumnes de les escoles que han treballat en la cançó de la Nit dels Monstres. A més, com a novetat d'enguany, les famílies podran crear un cinquè monstre. Ens conta els detalls Marisa Natxer, gerent de Comerç.
5: Tenim una proposta molt, molt xula, i és que si volem que hi hagi un nou monstre, hem de comptar amb la participació de totes les famílies, perquè quan s'acabi la cercavila podran agafar una làmina oficial, dibuixar i contar la història que ells consideren de com podria ser el nou monstre i deixar la seva làmina per participar a l'oficina de l'Avinguda Albaida de la immobiliària Albinyana.
2: I entre les famílies que participen amb el passaport també se sortejarà un viatge a PortAventura.
1: A la crònica política, us contem que Compromís per la Vall d'Albaida inaugurarà el pròxim 16 d'octubre la nova seu comarcal de la Vall d'Albaida i la seu local d'Ontinyent, ubicada al carrer Gomis número 4. L'acte començarà a les 7:30 de la vesprada amb una cercavila de mudança que partirà des del carrer Mayans 23 i que comptarà amb l'acompanyament de les xirimites i tabals del Regalle fins a la nova seu.
2: La inauguració comptarà amb les intervencions d'Àgueda Micó, portaveu de Compromís al Congrés dels Diputats, Jesús Pla, diputat a les Corts Valencianes, i Nico Calabuig, candidat a l'alcaldia d'Ontinyent. L'acte acabarà amb un vi d'honor per celebrar l'obertura del nou espai.
1: Per altra banda, si ens quedem a Ontinyent, l'Ajuntament ha adjudicat per 48.000 euros les obres per millorar el drenatge urbà sostenible al Col·legi Bonavista, amb l'objectiu de reduir l'impacte de les pluges intenses.
2: L'actuació, que executarà una empresa local, està finançada per la Diputació de València dins de les ajudes per a la prevenció de catàstrofes naturals. Forma part d'un paquet de quatre actuacions que inclou també espais frescos al poliesportiu i un nou grup electrogen per a l'Ajuntament.
1: Agafem aire i parlem de terratrèmols. Són les 2:24.
0: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
6: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Dormitorio juvenil 339. Conjunto de colchón más canapé doble 339 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: La Vall d'Albaida ha registrat nous moviments sísmics de baixa magnitud. Va ser el dissabte passat, el 3 d'octubre, amb 5 xicotes terratrèmols en només 4 minuts. 4 al terme de Quatretonda i 1 a Llutxent.
2: Els moviments van tindre magnituds d'entre 1,6 i 2,2 i es van produir a una profunditat d'entre 6 i 19 quilòmetres. Segons l'Institut Geogràfic Nacional, no van ser percebuts per la població ni van causar danys. L'activitat sísmica s'afegeix a altres moviments registrats recentment a la comarca, com el de magnitud 2 a Albaida del passat 29 de setembre i un altre d'1,1 a l'Olleria.
1: Més qüestions. Això és una previsió per a la pròxima setmana, i és que Bocairent acollirà el dijous 15 d'octubre la cloenda de l'Aliança de Ciutats Industrials 2026, una edició centrada en l'adaptació als canvis i reptes que afronta la indústria de la Vall d'Albaida.
2: La jornada començarà a les 9:30 a la sala Joan de Joanes amb una taula de conclusions en què participaran els alcaldes de Bocairent, Ontinyent i l'Olleria, junt al president de Coeval, Javier Cabedo. A continuació, la professora de la Universitat de València, Maria José Bañó, oferirà una ponència sobre cooperació i innovació social per transformar els territoris industrials. Vicent Donat és el secretari general de Coeval.
7: Estem molt contents i molt agraeix de l'assistència que ha hagut a totes les activitats, a les dos que han fet i l'interès que n'hi ha per aquesta tercera, i simplement convidar a tots els interessats en assistir a aquest acte de cloenda, que ja dic que constarà de la ponència i de les conclusions per part dels alcaldes.
1: De Bocairent a Bèlgida, perquè l'Ajuntament ha aprovat les bases del servei de transport escolar per al curs 2026-2027 adreçat a persones empadronades al municipi que necessiten desplaçar-se a altres centres públics per cursar batxillerat amb una oferta diferent o cicles formatius.
2: El servei serà gratuït, funcionarà de dilluns a divendres en horari de matí i vesprada i cobrirà centres situats fins a 35 quilòmetres a Bèlgida.
1: Escolten les paraules de l'alcalde de Diego Ibáñez.
8: Nosaltres creiem que pot ser molt interessant per a tot l'alumnat que estiga fent estudis en Ontinyent, Alcoi, Xàtiva, Gandia, que són centres que no tenen transport escolar des de Bèlgida, puguen fer ús d'ell i resulta molt útil el servici. Ja el dic, és una prova pilot i veurem la demanda que tenim a partir d'avui que fem el bando per a organitzar-lo un poc el servei.
1: A més, aquest Ajuntament ha tret a licitació la construcció de la nova pista d'atletisme del Poliesportiu Municipal, amb un pressupost que supera els 320.000 euros finançats per la Diputació de València.
2: Les obres tindran un termini d'execució de 6 mesos i busquen donar servei al Club d'Atletisme local i a la ciutadania. Les empreses poden presentar les seues ofertes fins al 26 d'octubre a través de la plataforma de contractació del sector públic.
1: I pel que fa a la informació de servei, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Albaida, s'ha establit una senyalització especial i restriccions d'estacionament en diferents punts del municipi fins a l'11 d'octubre.
2: Les prohibicions afecten diversos carrers i espais, entre ells la baixada de la Font de la Vila, l'avinguda de la Fira, el carrer Major, la plaça Major, el carrer Nou, Arqueòleg Ballester i Rosendo Juan, així com alguns punts de recollida de dames. A més, el fosso romandrà tancat durant aquests dies perquè estarà ocupat per la discomòbil. L'Ajuntament demana a la ciutadania que estigui atenta a la senyalització i retire els vehicles amb antelació.
1: Per altra banda, a Agullent, demà començaran a les 7 del matí els treballs d'asfaltatge del carrer Major, en el tram entre el carrer de la Torre i la plaça de la Constitució. Durant la retirada de l'asfalt estarà prohibit tant estacionar com circular per aquest tram. Una vegada retirat es recuperarà la circulació, però amb molta precaució.
2: Els treballs continuaran fins dimarts 13 d'octubre, també a partir de les 7 del matí amb aplicació de nou asfalt, moment en què tornarà a quedar prohibit circular pel carrer Major fins a la finalització de les obres.
1: També contar-los que anima a presentar la programació especial amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que se celebra el pròxim 19 d'octubre.
2: L'associació ha preparat diferents activitats obertes a la ciutadania, entre elles una matinal amb ioga, amb 3.000 passos solidaris, una sessió d'aeròbic i la lectura d'un manifest. Lluís Muñoz és el president.
9: Enguany és el segon any que tenim el plaer també de convidar-vos i de donar reconeixement a persones que s'han implicat amb la malaltia del càncer, i des d'Anima a totes les persones volem fer estos premis que vam nomenar Vivir sin Miedo, que els vam fer fa 2 anys.
1: Aquests actes es completaran amb aquesta segona edició dels Premis Vivir sin Miedo, una iniciativa que reconeix persones, professionals i entitats. Els reconeguts són el doctor Sayas, l'associació Sol d'Alcoi i el cuiner Ricard Camarena. I als esports, el primer canvi a la banqueta de la Vall d'Albaida. El primer ha sigut José Manuel Rueda, que s'aparta de la dinàmica del Benigànim a la cinquena jornada de la Lliga Comunitat. Ho ha fet oficial el Benigànim al llarg d'esta jornada de dimecres. Ho està de Guàrdia Ontinyent la farmàcia Lourdes Velda, a la Vall d'Albaida, la d'Alfarrasí. És dimecres, és 7 d'octubre. Que tinguin una molt bona jornada.
10: 14, El Láser, con Javier Casal.
11: 2:30, 1:30 en Canarias. Ahora vamos con la política, con los bulos de esta precampaña, con Feijóo poniendo en duda las garantías del voto por correo, es decir, otra vez Ayuso le marca el paso al líder del PP, con la huelga general convocada ya para el día 11 de noviembre, pero antes un espacio obligado para Gaza. 3 años y 75.000 muertos después. El 7 de octubre del 23, Hamas asesinó a 1.200 personas en un atentado que puso en evidencia la seguridad israelí y que desató un genocidio contra la población civil de Gaza. Hoy, 3 años después, ni ha llegado la reconstrucción soñada por Donald Trump, ni el alto el fuego es realmente un alto el fuego. Nuria Garrido, corresponsal de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Nuria, tú has estado en un punto muy próximo a la frontera entre Israel y Gaza. Creo que has llegado hasta allí, pero la policía te ha echado de ese lugar. Eso sí, has podido comprobar durante las últimas horas que lo de alto el fuego es un acuerdo en un papel y punto, ¿no?
12: Sí, estábamos a tan solo 400 metros de Gaza y a primera hora de la mañana hemos visto cómo Israel lanzaba nuevos ataques. Y las siguientes horas, lo que hemos visto y escuchado han sido el sonido de los drones israelíes, que era constante. Ese sonido que no sé si se puede apreciar, sí, pero son los drones israelíes. Desde el punto en el que yo me encontraba, Casal, era un kibutz israelí, se veía perfectamente la destrucción que ha causado Israel durante estos 3 años contra Gaza. Edificios enteros arrasados, escombros. Es un paisaje desolador que contrastaba con la imagen de normalidad que ya hay en la mayoría de los kibutz que jamás asaltó. Como has dicho, la policía me ha pedido que me fuera de ese lugar, uh-huh, y recordemos que el gobierno de Netanyahu sigue impidiendo a los periodistas entrar de forma independiente en Gaza.
11: La transparencia, que no es el fuerte de Netanyahu, Nuria. Este aniversario es el tercero, pero no es uno más, porque Netanyahu tiene elecciones próximamente y ahí se va a medir, ¿no?, su responsabilidad política en la gestión y también en la respuesta que ha dejado seriamente tocada la imagen de Israel en el mundo.
12: Sí, Netanyahu se juega su continuidad en las próximas semanas y de momento las encuestas no le garantizan la victoria. Los resultados están muy ajustados y está aprovechando este 7 de octubre, que recordemos representa el mayor fracaso de seguridad en la historia de Israel, para sacar pecho de su gestión, pese a que tampoco ha logrado acabar con Hamas. Recordemos que Hamas sigue teniendo poder dentro de la franja de Gaza, un 40% del territorio. Y en estos 3 años, además, Netanyahu, por ejemplo, no ha pedido públicamente perdón a las víctimas y se ha opuesto a la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido. También en estas últimas semanas hemos contado aquí en la SER que han ido saliendo informaciones que señalaban que Netanyahu supo de estos ataques previamente y no avisó a ningún alto militar ni a la inteligencia israelí. Ahora, Casal, habrá que ver si los israelíes en las próximas elecciones van a castigar a Netanyahu y si se forma un gobierno alternativo con apoyo de los partidos árabes o sigue manteniéndose en el poder este gobierno que ha sido el más radical y ultraconservador de la historia de Israel.
11: Con diferencia, además. Nuria, cuídate. Podéis ver los vídeos que nos están enviando Nuria desde la frontera, Nuria Garrido, en cadenaser.com. 2:33. Abrió fuego Ayuso el pasado lunes.
13: Por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Sí, soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración.
11: Su partido no la desautorizó, ella misma se ratificó en su bulo y en el Partido Popular hay quien vio hasta bien que la gente dude de las dudas que genera el propio Partido Popular con sus bulos.
14: Por tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo. Por tanto, nosotros lo que le decimos a la gente es que lo primero es que hay que votar y que el que tenga dudas, que vote en urna.
11: Feijóo ha permanecido callado hasta hoy. ¿Ha desautorizado a Ayuso? La respuesta es no. Julia Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
11: Bueno, Feijóo, que recordemos, fue presidente de Correos en su día, pide a la Junta Electoral que refuerce las medidas sobre el voto por correo. No se fía y, aunque no existe ninguna duda, le compra el bulo a Isabel Díaz Ayuso, que le vuelve a marcar el paso.
15: Sí, tres días ha tardado Feijóo en fijar posición sobre el voto por correo. Esta vez se alinea con Ayuso, siembra dudas sobre el proceso al decir que desconfía de sus directivos y propone que la Junta Electoral imponga medidas adicionales para controlarlo, aunque no da detalles sobre qué tipo de medidas espera ni qué parte del proceso cree que está comprometida.
16: No confío en los directivos de Correos. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
15: Palabras del líder del PP después de que su portavoz nacional dijese ayer que el proceso era garantista. Feijóo, sin embargo, se suma al ala más dura, al que alimenta las dudas, y repite la misma estrategia que siguió en 2023 cuando pidió a los carteros que repartiesen todos los votos. No existían sospechas fundadas sobre el proceso, pero el líder del PP puso el foco ahí. Lo han hecho después en otras citas autonómicas. Siembran la duda sobre el proceso en campaña electoral y abandonan la postura una vez conocen los resultados electorales.
11: Convocatoria electoral para el día 29, convocatoria de huelga para el día 11 de noviembre y una precampaña que se está dibujando así, la izquierda con la vivienda y la derecha alentando los bulos. Decía Bolaños también esta mañana aquí en Hoy por Hoy que el foco tiene que estar precisamente en la vivienda y no en lo que ha llamado patochadas.
17: No sé muy bien a quién se dirigen, quizá a terraplanistas, pero realmente ahí no existe ningún problema. Pero el PP está hablando de eso. ¿Para qué? Para que no se hable de programa, para que no se hable de lo que sí afecta a las personas. Entonces, ellos hablando del voto por correo y de patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso.
11: Patochadas varias. El Partido Popular alienta ese bulo del voto por correo, pero tirado también de otros vídeos en redes sociales, como el accidente que sufrió en su día Óscar Puente, o por ejemplo ese tuit de Nuevas Generaciones ayer haciendo comentarios sobre la acampada de Sol tras el chaparrón que cayó en Madrid, escribiendo que por primera vez en días se duchan. A Gamarra todo esto le parecen cosas de las redes sociales.
18: Las redes sociales utilizan un lenguaje que cada uno pues lo puede compartir más o menos. Es decir, cada uno es al final... se expresa de una manera u otra y no creo que haya que sacarlo de ese contexto que es al final la coloquialidad de redes sociales sin más, ¿no?
11: Sin más.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a Ser Deportiu Gràcia Ràdio Ontinyent en aquesta jornada de dimecres, sinònim de programa poliesportiu. Bueno, moltes coretes que volem tocar al llarg del nostre programa. Ja podem confirmar que jugarà el partit de l'Ontinyent 1961 front al Crevillente Deportivo. Serà dissabte a les 5 i mitja de la vesprada. També tenim horaris confirmats per a la Geneta Cero i el Tavernes Benigànim. Recordar-los que és un cap de setmana també de Copa. Farem un repàs a tot i de l'actualitat dels equips de la Vall d'Albaida que tenen competició este cap de setmana. Parlarem, per altra banda, en les veus que ens visitaran, de l'S Tontinet, de la primera victòria del conjunt a la tercera FEB en el seu debut. També parlarem del món de l'atletisme amb el Cabo Ontinyent Esto Logístic i tancarem en el mateix esport parlant de la 10K Ontinyent. Així que, en 20 minutets, us esperem. Fins ara.

0: Tomás Marín.
1: Sí que es jugar al partit. Quines preguntaran? El de l'Ontinyent 1961 davant del Crevillente Deportivo este dissabte a les 5 i mitja de la vesprada. Bueno, us conte això perquè el partit davant el Llevant B que tenia que jugar l'equip a la Cantí el passat cap de setmana es va tindre que ajornar en relació a un brot d'una malaltia vírica, una malaltia estomacal en una gran quantitat de jugadors del conjunt de Crevillent. Ens alegrem moltíssim de que vagin a poc recuperant-se. Això no ho desitgem a ningú i que es pugui gaudir del futbol, la veritat. Us confirma això, que el Crevillent Deportivo Ontinyent 1961 es jugarà dissabte a les 5 i mitja de la vesprada en un nou enfrontament a la Tercera Federació. Bueno, vull recordar-los també que la Geneta juga i ho farà dissabte també. Al Regit, davant la 0 a les 5 de la vesprada. L'equip vol fer vàlids els 4 punts sumats en les últimes 5 jornades. La primera derrota de la temporada, recorden que va ser davant el Bunyol, i els 4 empats davant l'Eldense B, l'Hércules B, el Torrent i la Vall d'Uixó. Pròxim partit davant la 0. Partit també complicat. Tant de bo se puga aconseguir eixe mestres. Per altra banda, en la Lliga Comunitat, en el grup sud, el Benigànim tindrà que conquerir un estadi, un camp, que serà seu d'un partit de Copa del Rei, perquè li toca jugar davant el Tavernes de la Valldigna dissabte 6 de la vesprada. Recorden que el Tavernes jugarà contra el València Club de Futbol d'ací dues setmanes la primera ronda de la Copa del Rei. És algo que ens alegra moltíssim, però tant de bo el conjunt ganxut puga refer-se d'aquest enfrontament davant l'Olimpí de Xàtiva, en el que van caure a casa per 0 gols a 6 i es pugui aconseguir aquesta victòria tan desitjada per l'equip Vall del Vallvi. Per altra banda, vull recordar-los, ahir ens adonàvem de que tenim la nostra Copa, de que tenim competició des dels equips, des de Primera Valenciana fins a Tercera Valenciana. Els de Lliga Comunitat encara no han entrat, però bueno, diumenge tenim un Banyeres Deportivo Ontinyent. Desconeixem horari. A lo millor pot ser que es faci un altre dia aquest enfrontament, eh? Tot cal dir-ho. Per altra banda, dilluns, la Yalo rep a l'Alcúdia de Crespins, equip de tercera, front equip de segona valenciana. 4 de la vesprada, dilluns, el 12 d'octubre. Per altra banda, el 14 d'octubre, dimecres, l'Albaidense rebrà al Llutxent, enfrontament de tercera a primera valenciana, a les 8 i quart de la vesprada. I per tancar, dijous, equip també de tercera valenciana, que és l'Agna, rebrà a l'Olleria a les 8 de la vesprada la pròxima jornada. És a dir, que tenim molt a contar-los, de la nostra Copa al llarg dels pròxims dies. I això són els equips que tenim representant la comarca de primera a tercera valenciana en aquesta categoria. Categoria o competició, com vulguin dir-ho, faltaria més. Per altra banda, pel que fa a l'Ontinyent 1961 i la seva actualitat, avui es reprenen els entrenaments després de la jornada de descans realitzada ahir i amb la ment posada d'aquesta partida davant el Crevillente Deportivo. Ja es poden preparar per a aquest enfrontament, ja saben que es jugarà al 100% i l'equip de Rubén Sanz vol llevar-se aquest gust tan agredolç que tenen que tindre a hores d'ara després d'aquesta derrota en l'últim minut davant el Villarreal C. Tant de bo es pugui recuperar la confiança i tant de bo es pugui aconseguir la primera victòria de la temporada fora de casa. Perquè vull contar-los una dada. Portem 5 jornades, no cal alarmar-se, clar està. Però és una dada que, clar, ho és sorprèn. Perquè l'Ontinyent 1931, fora de casa, com a visitant, és el pitjor equip de la Lliga, amb 0 punts. De 2 partits disputats, però hi ha que dir-ho, Però bueno, que tots els equips han puntuat menys l'Ontinyent fora de casa. És algo a tindre molt en compte. A casa sí que es nota que hi ha una diferència molt gran perquè és el cinquè equip, amb un total de 6 punts dels 9 possibles. L'Ontinyent, recorden que ocupa la posició número 11 de la classificació i la Geneta la posició número 15, ballen també el descens amb un total de 4 punts. Una Geneta que, per cert, avui també s'ha entrenat al Regi preparant aquest partit davant l'Acero. Ja ens comentava ahir Pablo Carbonell, membre de l'estaf tècnic de la Geneta, que és un partit en el que poden passar dues coses. O continuar amb aquesta ratxeta de ser invictes amb un empat, fer vàlids els 4 punts amb una victòria i aquests 4 empats aconseguits al llarg de les passades jornades, o no fer vàlids aquests punts amb una derrota, que seria algo dur. Seria algo prou dur per a la Geneta. Tant de bo es pugui aconseguir aquest mestre, faltaria més. Hi ha equips que van a continuar preparant-se, sobretot per als partits de la nostra Copa, altres que descansaran en un cap de setmana. Vull recordar que tan sols tenim competició de Tercera Federació, de Lliga Comunitat i de la nostra Copa. De la nostra Copa des de diumenge, no tenim res ni divendres ni dissabte. El pont este que tenim entre el 9 d'octubre i el 12 deixarà molts partits, a la nostra comarca. Ens alegra això també, un poc de futbol, que és una alegria. Bueno, vull fer un repàs del poli abans de començar ja amb les xerrades que anem a tindre al llarg de la jornada, que ja saben, després les recordo igualment. Recordant-los que l'ES de Tondineta comença la temporada a la tercera FEB amb una victòria davant l'AD Costera Sur per 91-77 al pavelló Fernando Rubio. Els de Carles Bonet van arribar al descans amb només 3 punts d'avantatge, però van ampliar la diferència en el tercer quart i van acabar controlant el partit. Joan Bosch, amb 17 punts, 8 rebots i 2 resistències, va ser el jugador més valorat, mentre que Joaquim Molina va ser el màxim anotador amb 22 punts. Este dissabte l'equip visitarà a l'AD Infante a Múrcia en un partit que començarà a les 5 de la vesprada. No hi ha paró pel festiu a esta tercera FEBA. Per altra banda, vull recordar que l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent a la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, format per Ivan Esparza, pilotari ontinyentí, i Brisca, jugaran esta jornada de diumenge a les 5 de la vesprada al Trinquer de Benissa davant l'equip, el trio, millor dit, de l'Ajuntament de la Llosa de les Ranes, del qual formen part Montaner, Montparler i Marc Octavi. Una victòria es vindria d'allò més bé, però estem en una molt bona posició. Tot cal dir-ho. Altres protagonistes que busquem en el poliesportiu són, per exemple, del ciclocross, perquè Sofia Rodríguez correrà este cap de setmana a Marina Pontevedra, concretament diumenge al ciclocross internacional Xaxancs 2026, segona prova puntuable de la Copa d'Espanya. A la 1:30 començarà la cursa heli femenina amb Sofia Rodríguez al capdavant de la classificació després de guanyar la primera prova a Siero, a Astúries, el passat cap de setmana. Recorden, defendent el mallot de campiona d'Espanya. Per altra banda, el triatleta ontinyentí Héctor Tolsà participarà este diumenge en la Europe Triathlon Cup de Tenerife, una prova de distància sprint. Tolsà arriba a la cita després d'una temporada amb diverses participacions internacionals, entre elles les proves de la Copa d'Europa de Torremolinos, Olsin i Resou, i el Campionat del Món Sub-23 disputat a Pontevedra. En el seu palmarès, recorden 4 victòries i 11 podis. Per altra banda, destaquem que el Club Deportiu Ontinyent de Gimnàstica Rítmica ha aconseguit classificar 2 dels 3 conjunts amb què va competir dissabte a Aldaia en gimnàstica rítmica de nivell nacional base. El conjunt prebenjamí va ser 6è de València i l'Aleví 9è, resultats que es permeten disputar la fase autonòmica. El conjunt juvenil es va quedar fora de la següent ronda. La pròxima cita serà el 17 d'octubre a Xàbia, on prebenjamins i alevins buscaran una plaça per al Campionat d'Espanya. I per començar a tancar este repàs, el Club de Tirant Barri d'Ontinyent posa en marxa una nova temporada amb la primera lliga local de sala, una competició que tindrà 4 jornades al llarg de la temporada, la primera este diumenge 11 d'octubre. I tanquem amb el Club Judo Masters, que ha començat la temporada amb un balanç de 8 pòdiums en la seva primera competició celebrada a Elx. 3 medalles d'or, una de plata i 4 de bronze. Entre els resultats més destacats, Santiago Gómez va aconseguir l'or en sènior de més de 90 quilos, amb el seu company Gabriel Munuera com a plata. En aleví, Daniel Muriana i Paula Cuartero van ser campions, mentre que en infantil, en Yela Miranda i Diego Benavent van aconseguir el bronze. També va pujar al podi el benjamí Víctor Valor, amb una altra medalla de bronze. Enhorabona al Club Judo Masters. Recordem, avui al nostre programa saludem a l'entrenador de l'ES Tontinet, a Carles Bonet, saludem a Fran Mollà, del Cava Ontinyent Estologístic, i tanquem parlant de la 10K d'Ontinyent. Jo farem amb el president de Caixa Ontinyent, amb José Pla. Agafem aire i parlem de bàsquet. Vinga, de la primera victòria del primer equip de l'Ontinyent Club de Bàsquet a la tercera FEBA.
0: No és solo una cama articulada, és poder sentar-se a comer, mover-se sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
2: A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
3: Alexa, pon las noticias de la SER.
2: ¿Qué haces, Carlitos?
3: Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice: Alexa, pon las noticias de la SER.
2: Muy listo tu padre.
4: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
5: Alexa, pon las noticias de la SER.
4: Cadena SER. Dicho y hecho.

0: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: L'èxit, on diré masculí, ha encetat la temporada de la millor manera possible amb una victòria. L'equip de l'Ontinyent Club de Bàsquet guanyava aquest diumenge a l'AD Costera Sur de Múrcia en la primera jornada de la tercera FEB. La primera part va ser un duel molt ajustat. L'afició ontinyentina sofria en el pavelló Fernando Rubio. El primer quart finalitzava amb un 21-20 favorable per a l'èxit ontinyent. Els de Carles Bonet mantenien el tipus i es mantenien per davant en el marcador, però amb un avantatge mínim que no es permetia relaxar-se. El descans deixava un marcador de 42-39. El pas pel vestuari va ser positiu per als ontinyentins, que van aconseguir en el tercer quart el millor parcial amb un 63-53. En l'últim període, l'EC Ontinyent va continuar controlant el partit, assolint un resultat final de 91-77 i la primera victòria d'aquesta temporada. Cal destacar el paper de Joan Bosco, que amb 17 punts, 8 rebots i 2 assistències sumava un 25 de valoració i es convertia en el jugador més valorat de l'encontre. Li seguia Joaquim Molina, màxim anotador, amb 22 punts, 2 rebots i 5 assistències, sumant una valoració de 23. Cal de setmana també en el que tenim tercera FEB, no es fa pont, partit dissabte a la ciutat de Múrcia. Es rebrà el AD Infant en un partit que està previst a les 5 de la vesprada. Sensacions positives per a l'EC Ontinyent i esperem que també per a l'entrenador Carles Bonet, que ja ens atén a Ser Deportivos. Carles, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, Tomàs, bona vesprada.
1: Enhorabona per la primera victòria, míster.
2: Ah, moltes gràcies. Estem molt contents.
1: Com no. Primera victòria de la temporada, davant de l'afició. Quin sabor et deixa aquest debut?
2: Bueno, les sensacions van ser molt bones. Com ja te vas comentar la setmana passada, des de l'estaf prepararem el partit a molta consciència, molt preocupats, perquè pensàvem que el Costera Sur era un rival a tindre molt en compte, tot i que venia de Primera Nacional, pensàvem que seria un rival seriós i que estaria ben col·locat al llarg d'aquesta temporada en la classificació. I pense que l'equip va fer un partit molt seriós, guanyant 4 períodes i per moments fent un bàsquet molt brillant, i és una molt bona manera de començar.
1: Vull preguntar-te per què no s'ha reflectit allò que parlàvem la setmana passada en relació als entrenaments, que per fi al llarg de la setmana passada vam aconseguir estar tots els jugadors disponibles per a realitzar aquests entrenaments de qualitat. Què creus que s'ha aconseguit al llarg d'aquest primer partit en relació a això, a aquest camí que teniu que continuar fent per arribar al 100%?
2: Bueno, jo crec que els bàsics a nivell defensiu i sobretot a nivell defensiu sí que els assolirem, i els dos o tres aspectes claus que marcaren que eren molt importants per tal de portar el partit on nosaltres volíem, pues pràcticament els assolirem tots menys un. Tinguérem el problema de les pèrdues de pilota, i va ser l'únic punt negre, l'única taca que se'ls pot tirar encara, perquè en la resta d'aspectes, en el rebot, en el treball de col·lapsar defensivament els seus punts forts, en el treball de parar el seu balanç defensiu, en totes aquestes coses ho treballarem molt bé.
1: Entrenador, veient i comentant la crònica anteriorment, parlaven dels quarts, de la anotació en cada un dels períodes, i clar està que el tercer quart és un canvi en el partit. Què vas tractar de millorar o de corregir en el pas dels vestuaris? Perquè pareix ser que en la lectura total de l'enfrontament va ser clau per aconseguir la primera victòria.
2: Sí, clarament, realment, a nivell de parcials pareix que el tercer quart és el moment on acabarem de trencar el partit, però tinguérem també el partit ja molt encarrilat en el segon quart, a meitat segon quart, que ens ficarem 8 punts per dalt i les sensacions eren d'anar en una línia superascendent. El que passa és que perdrem dos o tres pilotes seguides i el rival mos va castigar enganxant-se el partit. Sí. En el tercer quart va passar més o menys el mateix. Tornarem a fer una renta de 14-15 punts i aquestes pèrdues que t'havia comentat abans, sí, tornarem a fer al rival que se col·locara als 10 o per baix de 10. I en l'últim quart més de lo mateix. Tot el partit va ser així, va ser arreu nostre i el rival se recuperava. I en l'últim quart va haver un moment que estiguem, si no recorde mal, en rentes al voltant dels 20 punts.
1: Ostres.
2: I el rival, pues, bueno, un poc a la desesperada, també l'arbitratge ho va permetre, va començar a pressionar, a posar moltes mans, i això es va fer que perderem algunes pilotes que maquillaren un poc el resultat, però ja t'he dit que per moments la diferència va ser molt gran.
1: Va haver control al llarg del partit. Bueno, això està allò més que bé, i sobretot per començar a Aixina, que crec que és un impuls superimportant, tant anímicament com parlant de l'àmbit dins del propi parquè. Preguntar-te per dos noms propis de la jornada, tant Joan Bosch com Joaquim Molina, el jugador més valorat i el jugador amb més anotació. Vull preguntar-te pel treball dels dos, la valoració que fas com a entrenador, i també com no hi ha repartiment de responsabilitats dins de l'equip.

0: té un bloc que no ha canviat molt respecte a l'any passat. Tenen dos, tres jugadors que sí que són molt referents, així com el fort de Costera Sur era l'equip en si, que era molt difícil perquè eren molts jugadors els importants, pues en este sí que són dos o tres que són molt destacats i n'hi ha que controlar-los. I després és un equip que ve de guanyar en Elx, en la seva primera eixida, que el que te comentava l'any passat, tot i pujar de primera nacional, se pressuposa que els equips murcians este any és que pugen són forts i són molt sòlids. I és una eixida que, bueno, un desplaçament llarg a Múrcia, una canxa un tant especial, la d'Infante, pues això són condicionants que faran que siga un partit molt difícil.
1: Tot esperen que siga difícil, però bueno, que se pugui aconseguir sumar aquesta segona victòria, que seria brutal per a l'inici de la tercera fe per a l'S Tontinet. Carles Bonet, entrenador, moltíssimes gràcies per atendre'ns i com no reiterar-te l'enhorabona.
0: Gràcies, Tomàs. Adéu.
2: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
3: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
4: I a les 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
5: Ser deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: I es desplacem ara al món de l'atletisme en aquesta jornada de dimecres, en este Equador de la setmana, en este programa poliesportiu. I volem parlar d'això perquè les competicions de trail van ser les protagonistes del cap de setmana per als atletes del Cabo Ontinyent Estor Logístic. Es va disputar la Solana Trail a Beneixama i l'Estret Trail a Bellús. Bons resultats per als atletes de la comarca i del club. També van tindre una participació més menor a la mitja marató del Caqui al municipi de l'Alcúdia, a la Ribera Alta. Bueno, anem a fer un repàs d'això, de com estan les coses per al Cava, saludant ja a Fran Moya. Fran, què tal? Molt bona vesprada.
6: Bona vesprada.
1: Com estem? Bé?
6: Bé, sí, la veritat que molt bé.
1: Bé, ens alegrem, Fran. Bueno, conta'm un poquet com ha estat el cap de setmana per als nostres. Hem tingut un poquet de tot, la veritat.
6: Sí, un poquet diferent al que sol ser habitual, sí. Perquè, bueno, en aquest cas no solen participar... en tantes proves de trail, però en aquest cas, pues, bueno, al final van haver uns quants atletes que es van decidir sobretot a participar en la Solana Trail, la prova que es fa a Beneixama des de ja fa uns quants anys, i bé, van tindre dos pòdiums, Miguel Domènech, que és un xic que va començar a fer atletisme farà dos anys i que és de Banyeres, però que va entrenar amb nosaltres i està en el club i va guanyar en categoria promesa, un xic que li agrada molt la muntanya i bueno, pues, sempre fa il·lusió pujar al pòdium i més damunt si és una especialitat que és la teva preferida, no? I després en categoria júnior van tindre també el triomf d'Isabel Schaffer, en aquest cas triomf absolut en la prova de 9 quilòmetres i també en categoria júnior. Mentre que Miguel feia la distància de 13 quilòmetres i Isabel va fer 9 quilòmetres. I després també van tindre el quart lloc de Vicent Llobregat en categoria sènior i també va participar Javier Schaffer. Mm.
1: És una bona forma de començar el mes d'octubre, Fran, perquè este mes per dir-ho d'una forma i traslladant-me sobretot a l'argot de la pilota, això ja... va de bo, ja comencem les setmanes de competició, ja comencem a tancar aquests preparatius de pretemporada, després d'acumular càrregues, de tractar d'agafar, doncs, aquest ritme tan necessari per a la competició. Sabem que en les primeres proves ja federatives no anem a estar al 100%, faltaria més, però clar és que estem ja rematant aquests detalls de cara a una nova temporada de competició, aquesta temporada d'hivern.
6: Sí, és així. A més, estos trails doncs, ens venen bé també perquè nosaltres sempre hem tingut certa tradició d'entrenar per la serra, no? Recordo quan encara jo era atleta, doncs que un dels entrenaments que ens feia el nostre entrenador Nacho García el cap de setmana era anar a fer quilòmetres per la zona de la serra del Torratel, per la senda dels enginyers, i

0: això realment, sobretot en temes de camp a través, jo crec que marcava un poc la diferència perquè s'agafa molta força i també molta tècnica, no? El terreny irregular. I bueno, doncs sempre va bé participar en aquestes proves, ja t'ho dic, a nivell de pretemporada per anar a agafar aquesta força i aquesta resistència.
1: Vull preguntar-te, Fran, perquè aquestes setmanetes doncs, per la pluja estan sent complicadetes. Hi ha de vegades que es plou i es cau un ruixa que no veges, hi ha altres moments, doncs, per exemple, que tenim avisos taronjos com la setmana passada, avisos grocs. Ha hagut algun tipus d'afecció en el que ha sigut l'activitat normal del cava?
0: No, a veure, un dia vam, per precaució, el dia que va haver a Vistaran, sí. Jo, de vesprada estava la vesprada estava un poc intranquil·la i van decidir cancel·lar l'entrenament més que res per precaució perquè, bueno, últimament doncs, les emergències meteorològiques se les han de prendre seriosament i com que també hi ha xiquets i xiquetes que venen d'escoles del voltant, doncs sobretot per evitar aquests desplaçaments en carretera, no fora sí. Cas que mentre s'estan desplaçant, doncs, que hi era una pluja molt intensa i tingueren complicacions, no?
1: En quin moment de la pretemporada estem a hores d'ara, Fran?
0: Bueno, ara estem en un moment en el que ja estem començant a introduir alguns entrenaments de qualitat, perquè cal recordar que a final de mes d'octubre ja tenim les primeres competicions de cross. El cross d'Alcoi, crec que és el 29 de novembre, si no recordo malament, i després, la setmana següent, ja és el cross de Castelló, que és el classificatori per al Campionat d'Espanya, i com hem comentat altres vegades, doncs, evidentment, no s'arriba al 100% a aquestes competicions, però sí que ja s'ha d'arribar amb un punt de forma per intentar, sobretot en el cross de Castelló, classificar-se per aixòs campionats d'Espanya per equips.
1: Tragueu positivisme pel que fa als entrenadors, a l'estaf tècnic, per dir-ho d'una forma, del cava dels entrenaments dels atletes?
0: Sí, la veritat és que sí. A veure, hi ha que diferenciar entre aquells atletes que volen competir i després aquells que fan atletisme pues, com a esport salut. Però, bueno, sobretot és que volen competir, la veritat és que sí que han iniciat la temporada amb ganes i motivació. Hem recuperat algun atleta que l'any passat doncs va tindre una temporada complicada per diversos motius i bueno, sempre això també dona motivació als entrenadors de cara a afrontar aquesta nova temporada.
1: Este pont ens afectarà en algo, en algun entrenament, en algun horari, o tinc que modificar alguna cosa?
0: No, bàsicament, bueno, el dia 9 estarà el poliesportiu tancat i el dia 12 també, però bueno, això ja són qüestions que es contemplen en la planificació dels entrenaments i no té una gran afectació, no.
1: Perfecte. I ja per tancar, agenda del cap de setmana, tenim alguna coseta a la vista?
0: En principi no. Sí que és cert que hi ha algunes proves populars, com per exemple el Xàbia, el cross del 9 d'octubre i tal, okay. Però com sempre, fins a l'últim moment hi ha atletes que decidissin participar o no decidissin participar, és a dir, que igual a la setmana que ve parlem i tenim alguna sorpresa perquè algun atleta ha anat a participar en alguna d'aquestes proves.
1: Estarem pendents. Fran, com sempre, un plaer xerrar amb tu. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser seleccionando Radio Ontinyent y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés. Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín. My lover's got no money, he's got his strong beliefs.
1: My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no... I tanquem aquest programa de dimecres, aquest programa poliesportiu, parlant d'una iniciativa que posa el focus en l'esport, els hàbits saludables i també en la participació de tota la ciutadania. La Fundació Caixa Ontinyent organitza el pròxim 10 d'octubre, d'ací 10 dies, per a ser exactes, la primera edició de la seva
3: 10 camps, amb proves per a escolars, una carrera popular i una prova èlit sobre un circuit homologat per la Real Federació Espanyola d'Atletisme. Per a conèixer tots els detalls d'aquesta proposta i també, com no, els objectius que hi ha darrere, a falta de 10 dies per a aquesta prova, toca fer un poquet de goleta de cara a aquest esdeveniment. Saludem al president de Caixa Ontinyent, que és José Playa, ens escolta a Ser Deportivos. José, què tal? Molt bona vesprada.
4: Bona vesprada, Tomàs.
3: Encantat de saludar-te, com sempre. Gràcies per atendre així a Ser Deportivos. A falta de 10 dies d'un esdeveniment que vol marcar el calendari popular de curses, d'esdeveniments, d'entreteniments per als veïns i veïnes, tant d'Ontinyent com de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, i també comarques properes. Per començar, José, per què Caixa Ontinyent ha decidit posar en marxa enguany una 10K pròpia i convertir el projecte en una aposta de la Fundació?
4: Bueno, ens feia molta il·lusió, ja estàvem pensant en què podríem fer al voltant de l'esport, que fora obert a tota la ciutadania, i bueno, la iniciativa és donar a conèixer o posar en valor el nostre compromís amb la promoció de l'esport i els hàbits saludables i, en definitiva, el benestar de les persones.
3: La iniciativa no és limita, com esmentava abans, a la prova que anem a tindre el pròxim dissabte 17 d'octubre, sinó que també incorpora una jornada escolar, entre altres activitats. Quin paper voleu que tinga l'esport entre els més joves?
4: Sí, exactament. No volem que fos sols una carrera, sinó que fos algo més que anara més enllà, no? Que siguin jornades obertes a tot tipus de públic, no? I en aquest sentit, el divendres s'ha organitzat una jornada escolar on es faran diverses carreres en la plaça Concepció. I bueno, des d'ací també m'agradaria agrair als col·legis i la acceptació que ha tingut esta iniciativa i la bona recepció que anem a tindre, no? Bueno, jo crec que qualsevol iniciativa per a fomentar l'esport en els més joves és molt bona, perquè bueno, des de menuts aprenen estos valors que fomenta l'esport, no?
3: Per a que es facin una idea als nostres oients, jo, per exemple, que no som ni de córrer ni res, em costa un poc la veritat això de córrer. A mi m'agrada només jugar a pàdel i ja està, però bueno, que hi ha moltes modalitats que van a intentar i volen aconseguir com a principal objectiu el fet de que participe tothom, que tinga igual, ja siguin les edats i els nivells. Era important, José, que aquesta 10K farà una carrera oberta a tota la ciutat?
4: Sí, hem plantejat una carrera molt oberta. Hi ha un grup d'èlit que sí, correrà a les 9, a les 7 de l'esprà, i abans pues, tindrem la carrera per a la gent més normal a les 5 i mitja. I bueno, des d'ací anime a la ciutadania que vagin apuntant-se, encara estan obertes les inscripcions. Jo crec que serà una jornada molt, molt bonica, perquè després de la carrera també hi haurà animació a la plaça i bueno, hi ha que dir que també la carrera està homologada a nivell internacional i per tant pues, bueno, serà interessant veure a aquests atletes professionals com corren, no?
3: Des de la Fundació parleu també de cohesió social, d'inclusió, de convivència. Com es traslladen aquests valors d'una entitat com Caixa Ontinyent a una iniciativa esportiva com aquesta?
4: Bueno, nosaltres des de Caixa Ontinyent i des del Consell d'Administració creiem que l'esport no sols ajuda a tindre una millor salut, sinó que també fomenta la convivència, el respecte dels altres, la inclusió, la superació, no? Tots són valors que intentem defensar i inculcar en la societat a través de les actuacions que fem des de la Fundació. Jo crec que el deport ens uneix i ens ajuda a superar-nos i bueno, aquestes iniciatives pues, crec que són molt positives.
3: Com bé coneixen els nostres oients, Caixa Ontinyent ja col·labora amb diferents clubs esportius de la localitat, també en el CAP l'Ontinyent 1961 i inclús el club de voleibol Ontinyent. Què porta ara fer un pas més i organitzar directament una competició?
4: Bueno, hi ha que dir que sí, efectivament col·laborem amb molts de clubs a Ontinyent i en aquest cas no estem organitzant-lo sols, estem comptant amb la col·laboració de Kilòmetre 42 i des d'ací m'agradaria agrair també la seva participació perquè és fonamental, no? Kilòmetre 42 manté relacions amb tots els atletes estos d'elit i bueno, gràcies a ells hem pogut homologar la carrera a nivell internacional, gràcies a ells estem captant que vinguin atletes internacionals i jo crec que hem sigut capaços de muntar això en un temps rècord i per tant, doncs, bueno, les agraïs des d'ací la seva participació.
3: Un pol d'atracció important, la veritat, el fet que hi ha gent tantes varietats, tants nivells, que estigui oberta a totes les edats, i clar, ara em ve al cap a mi la paraula resposta. Quina resposta esteu tenint fins ara per part dels corredors i dels centres educatius d'Ontinyent? Dels centres educatius ja m'ho va esmentar, però per part de corredors i corredores, com estan les coses?
4: Nosaltres esperem que tinguem una bona resposta. Tenim que tindre en compte que vam començar a organitzar això en agost, en principis d'agost, i per tant pues no hem tingut molt de temps, però en aquest poc temps hem pogut homologar la carrera. Uh-huh. I bueno, des d'ací anima la gent que s'anime, que participe, que jo crec que serà una jornada molt interessant i molt festiva. No? Jo crec que els col·legis n'hi hauran al voltant de 1.000 xiquets, I per a la carrera, pues, jo crec que seria interessant poder arribar a uns 500 participants.
3: Estaria molt bé.
4: Estem en ello i anem a veure si podem arribar.
3: Agafar més de 1.500 persones per a un esdeveniment que defensa des d'agost, ostres, és un repte molt important, sí, i que es pot aconseguir, sí. I tant de bo es puga fer. I jo crec que aquest repte que teniu en aquesta primera edició, jo crec que un dels principals objectius també del mateix és la continuïtat. Té que ser la primera de moltes, no, José?
4: Exacte. Anem a veure com funciona. Jo crec que no en tinguem, no se'ls consolidarà, perquè ho tenim clar. Ens agradaria també, en la mesura del possible, pues, firmar també acords en altres poblacions i veure si podem exportar això a altres poblacions en les quals tenim oficines. També m'agradaria assenyalar que l'Ajuntament també està darrere i està ajudant-nos en el que és tota l'organització d'aquest esdeveniment.
3: I mirant més enllà del que va passar al llarg des del divendres de Sant Vicenç, proves ja per a aquestes jornades escolars fins al dissabte, que anem a tindre aquestes diverses proves realitzades en el marc d'esta deuca d'Ontinyent, quin és l'objectiu que es marqueu com a Fundació Caixa d'Ontinyent, José, per aquesta deuca?
4: Bueno, pues com t'ha dit abans, no? Jo crec que nosaltres des de la Fundació tenim uns valors molt clars i dins d'aquests valors un d'ells és fomentar la pràctica esportiva i la convivència entre ciutadans i, per tant, pues, bueno, totes les iniciatives que vagin en aquest sentit seran ben acollides per part de la Fundació.
3: I ja per començar a tancar aquesta xerradeta, què li agradaria que quedara d'aquesta primera edició?
4: Bueno, m'agradaria que fora una jornada festiva, que la gent se n'anarà amb bon sabor de boca, no? I que s'ho passarem tots molt bé, no?
3: I ja per tancar, José, seràs una de les 600 persones o ho deixem enrere, sí, això?
4: Sí, jo, al contrari que tu, a mi sí que m'agrada córrer.
3: Ah, bé. No, que està molt bé, que hi ha que córrer, eh? Que els hàbits saludables són molt importants, per favor.
4: Ja estic apuntat.
3: Que si hi ha cap d'esport de ràdio entenent que no m'agrada córrer, pues això és un problemeta. Però bueno, això ho deixem a un altre costat. Però bueno, estarem presents com una nixa d'AUCA que tindrà lloc, recorden, este pròxim 17 d'octubre amb eixa primera edició. José Pla, president de Caixa Ontinyent, un plaer xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies.
4: Molt bé. Moltes gràcies a tu. Gràcies.
5: La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
6: Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
5: O en la ducha.
6: Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
5: La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.

I arribem ja al final del nostre Ser Deportiu a Sontinyela, Vall d'Albaida. Resten uns minuts per a acomiadar-nos. Bueno, ha estat un programa interessant, perquè hem parlat un poquet de tot. De l'ESE Tontiner, d'aquesta primera victòria, la tercera FEB davant del Costera Sur. Hem parlat d'atletisme, s'està preparant ja la temporada d'hivern 2026-2027. I per altra banda, fa una estoneta estàvem xerrant amb José Pla, amb el president de Caixa Ontinyent, en relació a eixa d'AUCA, que tindrà lloc este dissabte 17 d'octubre. Us convidem a tots i totes a participar, com no, que pot participar tothom, que hi ha curses i proves de tot tipus. Per altra banda, vull recordar-los que demà serà l'últim Ser Deportivos de la setmana, perquè divendres, el ser festiu, doncs, es prenguem un descanset. No estàs malament. I el dilluns també tindrem descanset per ser pont. Recordar-ho, el dimarts ja tornarem. Però bueno, que demà anem a tindre programa, eh? Que no es preocupen. Demà farem prèvies, eh? D'aixòs tres partits que anem a tindre de tercera federació, dos partits de tercera federació i un de Lliga Comunitat. Us contarem cosetes, perquè ja us puc avançar que anem a parlar amb l'entrenador del Crevillente Deportivo, en José Manuel Mas. Buscarem algun futbolista de l'Ontinyent 1931, també buscarem les declaracions de Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent, i també parlarem de la Geneta i de què repte que serà aquest partit davant l'Acero per a fer vàlids aixòs quatre punts sumats amb quatre empats al llarg d'aquesta temporada 26-27. Com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. A les 7:20, ja saben, tenen el nostre espai de La Ventana Ontinyent, la Vall d'Albaida, amb el meu company Esteban Arroyo, que us portarà tota l'actualitat de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. I recordar-los que al web de Ràdio Ontinyent i a l'app de la SER poden recuperar aquest podcast, aquest programa i tots els demés que realitzem a aquesta casa, a Ràdio Ontinyent, a la SER. Com sempre, gràcies per estar ahí. Que passen una meravellosa jornada. Adeu.